Molt bon dia, amigues i amics. Aquí a Ràdio Molins de Rei comencem un nou programa de la Tenora, programa que dediquem cada dia a la sardana i a la música per a coble. En tots vostès, Pere Païssa. Avui comencem escoltant les Alzines de Farners, una sardana de Tomàs Seguer amb la coble La Principal de la Bisbal, i després el Campanar de Lleida, sardana cantada d'Enric Sauret, i que l'escoltarem amb el grup Boira.

Hem començat avui escoltant les alzines de Farners de Tomàs Seguer, amb la copla La Principal de la Bisbal, i després el campanar de Lleida d'Enric Sauret. I bé, i ara continuem amb una sardana de Francesc Mas i Ros que es diu El Tible Canta, i després Vall Vidrera, sardana de Joan Caldés, que escoltarem amb la copla La Principal de la Bisbal.

Hem escoltat les sardanes El Tible Canta, una sardana obligada de Tible, de Francesc Mas i Ros, i després Vallvidrera, de Joan Caldés, amb la cobla La Principal de la Bisbal. Bé, i ara una versió de la Costa Brava d'una bonica sardana de Vicenç Bou que es diu Empòrium.

Hem pogut escoltar la sardana Empòrium de Vicenç Pou amb la cobla Costa Brava. Bé, i ara una sardana poc coneguda, però molt bonica, del mestre Francesc Mas i Ros. Es diu La plaça del Pi. L'escoltarem amb una gravació feta en directe per la cobla gironina Foment de la Sardana.

Bé, hem pogut escoltar les sardanes de Jaume Torrents, Princesa de Barcelona, i després cantar Volem. Les hem escoltat amb en Gaietà Renom, amb una gravació molt antiga, acompanyat amb la Cobla Barcelona. Bé, i ara escoltem una sardana de Francesc Mas i Ros. Està dedicada al senyor Joan Domènech de Molins de Rei. Es diu Mestre Domènech i va ser interpretada per la Cobla Principal d'Olot el passat mes d'agost de l'any 2003. Escoltem, doncs, aquesta bonica sardana i balladora sardana de Francesc Marrós, que es diu Mestre Domènech.

Bé, i després d'escoltar la sardana Mestre Domènec, dedicada al senyor Joan Domènec de Molins de Rei, obra del mestre Francesc Mas i Ros, i després la sardana aquesta tan bonica d'en Pere Bergonyón, avui he tornat, ara la sardana d'un altre molinenc, Josep Maria Rogolant, i escoltarem la seva sardana que es diu La Festa de Falgars, i l'escoltarem interpretada per la cobla Joventut de Berga.

Bé, i després d'escoltar aquesta bonica sardana d'en Josep Maria Roglán, la festa de Falgàs, anem per la darrera sardana d'avui. Es diu L'amic Frederic, és de Jaume Burjacs i l'escoltarem la cobla, la Bisbal Jove. I d'aquesta manera em despedeixo de tots vostès fins demà amb un nou programa de La Tenora. Adeu-siau.

0: passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.
1: Molins de Rei al dia.
2: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
1: Molins de Rei al dia.
2: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia de dilluns a divendres a Ràdio Molins de Rei.
1: Molins de Rei al dia.
2: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.
3: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi i ara 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

Hola, joves! Fixeu-vos, semblava que era ahir que m'acomiadava de vosaltres, tot desitjant-vos unes vacances ben plaents, i ja torna a començar una nova temporada en la programació de Ràdio Molins de Rei, que, en arribar al mes de setembre, s'inicia amb més força i empenta que mai, si és que això fos possible. I, com no podia pas ser d'una altra forma, reprenc també, amb molt de gust i fina voluntat, aquest espai de les restes de sèrie que, com us dic cada any, i mentre el cos i el cervell aguantin, i els responsables de l'emissora no decideixin que ja n'hi ha prou, espero seguir preparant-vos, tot deixant constància del fet que en fer-ho, qui ara us parla, s'ho passa d'allò més bé. I dit això, comencem sense més preàmbuls l'espai d'avui, que dedicarem a escoltar temes musicals relacionats amb els bars, que, segons ens diu el diccionari, són uns establiments on se serveixen begudes i menjars que els consumidors prenen al taulell o asseguts a taules. I sabut això, m'he documentat i puc dir-vos que es veu que des de que existeixen les begudes fermentades, existeixen llocs per consumir-les en companyia. De fet, a Mesopotàmia, fa més de 4.000 anys, ja hi havia llocs on se servia cervesa. Fins i tot apareixen regulades al Codi de Hammurabi. D'altra banda, a Grècia, les tavernes eren espais de vi, conversa i filosofia. I a Roma, les Termòpila oferien vi i menjars calents a qui no tenia cuina a casa. I fetes aquestes primeres pinzellades sobre el tema que ens ocupa, comencem ja, musicalment parlant, l'espai d'avui escoltant el cantant de Santa Coloma de Gramenet, José Luis Lozano, que ens interpreta l'animat tema titulat Bar Los Amigos, que, juntament amb La Terracita de Berenguer, forma part del disc que l'home va enregistrar l'any 2019, prenent com a títol el de dues de les estacions de la línia 9N del metro de Barcelona, Singuerlín Fondo, a l'abans esmentada localitat de Santa Coloma de Gramenet.

l'edat mitjana i el món modern, el bar esdevingué quelcom com ara un refugi. De fet, a Europa aparegueren hostals i tavernes vinculats a camins i mercats on se servia vi, cervesa o hidromel. I sovint eren llocs de descans per a viatgers i comerciants. Tot seguit podem escoltar el grup mexicà Maná, format l'any 1986 a la ciutat de Guadalajara. No pas la de Castella-La Manxa, sinó la de Mèxic, que segons la popular ranxera és situada en un llano, mentre que México s'ubica en una laguna. Doncs bé, d'aquest grup us proposo escoltar la peça titulada Clavado en un bar, en la que el cantant es lamenta d'estar tot el sant dia al bar, bevent tequila per tractar d'oblidar la seva estimada, que es veu que té molts altres pretendents. Vaja, pobre noi...

Als segles XVII i XVIII van néixer els cafès, primer a l'Orient Mitjà i després a Europa. A Londres, els cafès anomenats universitats del penic eren uns espais de debat polític, científic i cultural. I, de fet, el bar com a tal ha estat no només un punt de trobada, xerrera i descans, sinó un espai d'idees, no només de consum. A continuació, és el grup Sau el que s'afereix al nostre espai amb la peça titulada Encara que siguin de bar, una barreja d'afirmació personal amb patriotisme, amb un retret a la política pel fet de no ser autèntica per culpa del partidisme. Per concloure que potser no es poden assolir les barres de la senyera catalana i, per tant, caldrà conformar-se amb el taulell d'un bar pel fracàs d'uns polítics hipòcrites.

0: Com ja he apuntat fa una estoneta, un bar pot ser moltes coses alhora. Refugi dels solitaris, oficina informal, escenari d'amors i ruptures, espai de celebració o de dol, i fins i tot lloc de conspiració o resistència política. Penseu que, fins i tot, moltes revolucions, moviments culturals i històries personals comencen o acaben en un bar. I dit això, sabeu que, en espanyol, quan on passa d'una situació negativa a una altra de més dolenta, es diu que va de mal en peor. Doncs bé, l'asturià Ramon Melendi Espina, artísticament conegut simplement com Melendi, ens interpreta tot seguit el tema De bar en peor, que s'inclou en l'àlbum Mientras no cueste más trabajo, que l'home va enregistrar l'any 2007.
1: Él era como un sol, salía y se ponía. Ella como la luna, todo el mundo la aullaba, pero nadie la quería. Ella le preguntó, perdona, ¿tienes fuego?

0: Esteu escoltant Restes de sèrie de Josep Lluís Ravenga.
1: També podria considerar-se el bar com a personatge, com un testimoni silenciós del pas del temps, un microcosmos de la societat, un lloc que canvia amb els clients o, fins i tot, com un espai que té memòria i recorda, ja que les seves parets han sentit més confessions que molts capellans. I ara, el grup format l'any 1981 a Madrid, inspirant-se, pel que fa al seu nom, en la pel·lícula alemanya de l'any 1920, El gabinete del doctor Caligari, ens interpreta la coneguda cançó El calor de l'amor en un bar, pertanyent al disc del mateix títol, enregistrat l'any 1986, poc després d'acabada la movida madrilenya.

Pel que fa a Catalunya, i segons que m'he documentat, les arrels històriques del bar serien, de manera breu, les següents. A l'edat mitjana, hostals, tavernes i cellers urbans on es venia vi a doll. Als segles XVIII i XIX es produí un creixement de cafès i fondes a ciutats com Barcelona, Reus o Girona, amb l'aparició del cafè com a espai de debat polític i cultural. I al segle XX hi hagué la consolidació del bar popular de barri, amb bars obrers, bars de fàbrica i bars de carretera. Ara podem gaudir de la veu i la música del sabadellenc Albert Pla, que del seu àlbum No solo de rumba vive el hombre, de l'any 1992, ens interpreta El bar de la esquina, un tema la lletra del qual ens recorda aquella dita espanyola de quan algú vol aprofitar una ocasió favorable per fer o exigir una mica d'improvís i que fa aquí te pillo, aquí te mato. Tot i que, en aquest cas, la cosa acaba amb el casament de la parella que fornicava sobre la taula d'un bar al bell mig del carrer Major.

A casa nostra, i pel general, les característiques dels bars són: al matí, servei de cafès, tallats i entrepans; al migdia, vermuts, vins i menús; i a la tarda vespre, cerveses i copes. I pel que fa a la clientela, aquesta és diversa: treballadors, jubilats, estudiants, veïns de tota la vida, amb una relació personal en la que el cambrer sol conèixer els clients habituals i hi ha confiança i ritual. I sabeu allò de que val més anar sol que mal acompanyat? Doncs justament en Gerard Rodríguez, un cantant natural de Ceuta, que va participar a l'Operació Triunfo de l'any 2020, havent arribat fins a la Gala 10, quan va ser expulsat, ens interpreta ara un tema que recorda allò que us acabo de dir de val més anar sol que mal acompanyat. El que du per títol La del bar, que l'home va enregistrar aquell mateix any 2020.

Els bars, en general, i especialment a casa nostra, són un element d'arrelament al barri o al poble. Particularment, molts bars fan de centre social informal i en molts llocs de Catalunya anar al bar equival gairebé a anar a veure com està el món avui. Tot seguit us proposo escoltar el grup basc Platero i tu, que ens interpreta del seu àlbum Vamos Tirando de l'any 1993 la cançó Tras la Barra, que ens parla d'un cambrer que està fins als dallonsis de l'amo i dels clients, amb ganes boges d'engegar-los tots a pastar fang.

Tot i que no som on pas ben bé el mateix, alguns sinònims de bar podrien ser cafè, cafeteria, cantina, cerveseria, cocteleria, granja, guingueta, taverna, vinateria, barraca, paradeta o quiosc, per dir-ne només una dotzena. Tot seguit, em plau posar-vos un dels temes del grup Café Quijano, el titulat Cerrando Bares, que forma part de l'àlbum Qué grande es esto del amor, enregistrat l'any 2003, i que ens parla d'algú la vida del qual ha anat de mal borràs. Allò que en espanyol es diu que quién te ha visto y quién te ve, i que, en una versió que he trobat en la nostra llengua, podria ser quelcom com ara: abans pixaves dret i ara t'arrossegues.

Podríem dir que un bar és un espai modest, però imprescindible. Un lloc on la història gran entra en forma de conversa petita. Un territori on el llenguatge, l'humor i la política passen per la barra. I en l'aspecte musical, el duo format per Sergio Blanco i Estíbaliz Uranga, antics integrants del grup Mocedades i artísticament coneguts com Sergio i Estíbaliz, ens interpreta tot seguit una obra del compositor sevillà Manuel Pareja Obregón García, que du per títol Cantinero de Cuba, un home que, pel que es veu, solo bebe aguardiente para olvidar

I atès que el temps se m'ha tirat a sobre, acabaré ja amb la darrera peça d'aquest programa, que no pot ser una altra que la Chevecha, una de les obres més celebrades de l'argentí Palito Ortega, amb la que us deixo, tot convidant-vos a cantar-la també vosaltres i convocant-vos ja des d'ara per al proper programa a les ones de Ràdio Molins de Rei, que dedicarem a escoltar algunes peces musicals relacionades amb l'amargor. Tot desitjant-vos, mentrestant, i com sempre, que sigueu feliços i mengeu anissos.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Diu el diccionari que la addicció és la tendència o inclinació forta a alguna cosa. Tot i que n'hi ha d'addiccions que no són recomanables, també es pot ser addicte als restes de sèrie, o un programa ja tradicional a la grella de Ràdio Molins de Rei, en el que recupero temes musicals gens actuals que us ofereixo amb uns comentaris un xic informals, però força treballats. Apa, visca la sana addicció!
2: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns, de 12 a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
3: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
4: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
3: Un kit d'emergències?
4: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
5: 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.

Hola, hola, molt bona tarda, vespre a tothom. Ja sabeu, els dilluns d'aquesta hora a Ràdio Molins de Rei parlem de teatre, tota classe de teatre. Avui comencem temporada 26-27 i ho fem amb música de musicals. Doncs en aquests moments estem a la presentació de Catalunya Aixeca el Taló i hem triat per obrir temporada el musical Juliet. Juliet, amb lletres i música de Max Martin i lloret de David West Reed, es va estrenar mundialment a la ciutat de Manchester el 10 de setembre fins al 12 d'octubre de 2019. El 20 de novembre d'aquest mateix any s'estrenà al Salisbury Theatre del West End de Londres. El mateix repartiment de la seva estrena a Manchester es presentà a Londres. En l'edició dels Premis Olivier de 2020, Juliet va estar nominada a 9 premis, guanyant-ne 3. Millor actriu principal a un musical per Miriam Tate Lee pel seu paper de Juliet. Millor actor de repartiment a un musical pel paper de Lance del David Vedella. Millor actriu de repartiment a un musical pel seu paper de April, Cassidy Jensen. La producció del West End de Londres es va tancar el 25 de març del 2023. Però, si passeu aviat per Nova York, podeu gaudir de Juliet a la Stephen Sondheim Theatre del carrer 43. Amics tots, amants dels musicals, us deixo amb Juliet.

Bé, fins aquí el repàs al musical Juliet, estrenat l'any 2019 i encara podeu gaudir-ho a Broadway. Ens retrobem el proper dilluns aquí a Ràdio Molins de Rei, a Tot Teatre. Fins aleshores, porteu-vos bé. Bona nit.

0: rei del cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
1: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt.seat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt.cie. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
3: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
2: Ah, sí?
3: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
2: Així tot va més de pressa.
3: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
2: Molt bé.
4: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya. Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat. Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
5: Apunta't als Vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
4: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
6: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
4: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns.
7: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
4: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.

0: Stay tuned for more Happy Days.
1: Hola, ui, benvinguts a l'Estereo Pop de Ràdio Molins Rei, el 90.2 de la freqüència modulada. Hem clipat una mica per començar bé a la temporada 26-27, quan passen 9 minuts i escaig a les 10 del matí aquí a Ràdio Molins Rei, a l'estudi. Donem el pistoletàs de sortida. I aquí comença oficialment la temporada 2026-2027.

0: Hem començat amb la música de Tom Petty, els Heartbreakers, aquest Mary Jane Last Dance amb Kim Basinger com a actriu convidada, doncs, del videoclip fent de nòvia cadàver i al final es desperta enmig del mar quan la deixa Tom Petty allà a l'oceà. Un videoclip que no pots perdre, eh? Un de l'any 1993. Seguim avui a l'Estereopop, avui un... perdoneu, un programa ple de... Ui, perdoneu, eh? Un programa ple de... A vegades passa aquestes coses. Doncs ple de... el disc de la setmana, l'àlbum de clàssic de la setmana i també, doncs, de les novetats i les propostes que us porto. Però avui farem d'aquesta manera, aquesta temporada 2026-2027, ho farem d'una manera més arreglada, més ordenada. O sigui que, de fet, les novetats aniran totes de cop, les propostes aniran totes de cop, no saltejat com fèiem l'any passat, i l'àlbum de la setmana ho escoltarem tot de cop. Si ets fidel oient del programa, aleshores segurament no et perdràs ningú de les accions del programa. I per això comencem la primera de les accions, que és la secció de les novetats. Record of the week. I la primera de les novetats a passar, ja saps que ha hagut un mes de break, de descans, durant les novetats aquí a l'Estereopop, o sigui que hi ha algunes que potser ja les has escoltades, però aquí a la redacció de l'Estereopop de Ràdio Molins, doncs arriben avui, aquest dissabte 12 de setembre del 2026, el dia després de la Diada de Catalunya. Doncs la primera de les novetats que et portem és justament l'ex i vocalista líder dels Manel, el Guillem amb el seu Entretén-me. Guillem Gisbert.
1: Vull dir-ho ara. Després les coses es compliquen.

Guillem Gisbert, entretén-me. I ara arriba el canadenc Brian Adams amb el seu nou senzill, The Ballad of Terry Fox. Vinga, Brian, dóna-li aquesta guitarra. Sí, senyor.

The Ballad of Terry Fox, de Bryan Adams, el seu nou senzill. Una cançó, doncs, que parla, doncs, una... Perdoneu, Terry Fox era un jove canadenc nascut l'any 1958. Als 18 anys, l'any 77, li van diagnosticar un, doncs, osteocarcoma... Osteosarcoma, un càncer d'os a la cama dreta, i li van haver d'amputar la cama 15 centímetres per sobre del genoll, i doncs hi va començar a utilitzar una pròtesi. Durant el tractament va veure molts altres joves malalts de càncer i va decidir, doncs, intentar aconseguir diners per a la investigació. Doncs la seva idea era gairebé increïble: travessar el Canadà corrents de l'Atlàntic al Pacífic, fent aproximadament una marató de cada dia, uns 42 quilòmetres, amb una pròtesi molt rudimentària de fibra de vidre i d'acer. I el projecte va anomenar Marathon of Hope. Va començar el 12 d'abril de l'any 1980 a St. John's, a Terra Nova. Doncs va mullar simbòlicament la pròtesi de l'Atlàntic amb la intenció d'arribar algun dia al Pacífic. Durant 143 dies va recórrer 5.373 quilòmetres, pràcticament una marató diària. Però l'1 de setembre de 1980, a prop de Thunder Bay, Ontario, va començar a patir un dolor molt fort al pit. A l'hospital van descobrir que el càncer havia tornat i s'havia extès als pulmons. Allà es va acabar la seva cursa. Terry Fox va morir 10 mesos després, el 28 de juny del 1981, amb només 22 anys. Aquí entra Bryan Adams. Tenia 20 anys quan Terry feia la cursa i també estava recorrent al Canadà, però tocant en petits clubs. Ha explicat que seguia la història de Terry a les notícies i que quan Fox va haver d'aturar-se a Thunder Bay, aquella història havia aconseguit pràcticament unir pràcticament a tot el país. Per això The Ballad of Terry Fox està escrita com una narració de la seva aventura. No tracta simplement d'un esportista amb una discapacitat, sinó d'un noi que converteix la seva pròpia malaltia en una causa col·lectiva. La idea central és la perseverança, córrer per alguna cosa més gran que un mateix i demostrar que una sola persona pot provocar un moviment enorme. A més, la cançó té una raó concreta per haver aparegut ara. Forma part del nou documental Run, Terry, Run. Corre, Terry, corre. Com les paraules de Forrest Gump, corre, Forrest, corre. Doncs dirigit per Sean Menard, que utilitza el material familiar i imatges inèdites de la Marathon of Hope. Menard també havia dirigit el videoclip de la cançó de Bryan Adams. Doncs aquí volia explicar una mica la història de la cançó, doncs, d'en Bryan Adams. Arriba una altra de les novetats de la setmana que se'ns va quedar penjada de l'últim programa de la temporada 25-26, i és Summertime Love, el nou senzill de John Mon. És un artista de Bolton, doncs, que ja fa, doncs, temps que ens envia les seves cançons, inclús ja quan estàvem a la seva banda The Shed Project. Primer us ho llegeixo en anglès i després us ho tradueixo. Summertime Love is the new single from Bolton-based solo artist John Mon, recorded and produced by longtime collaborator Jenny Hayes at the AV Studios, The Bolton. Summertime Love is the feel-good sound of the summer. Uplifting lyrics, catchy hook, and a soaring chorus. It's John Mon's most commercial turn to date. Summertime Love is available on all major digital platforms des del passat 31 de juliol. Com deia, gravat als estudis Ivy Studio del seu Bolton natal, allà on viu. Ho ha gravat, doncs, amb el col·laborador de fa temps que té, doncs, Jenny Hayes. John Mon, escoltem el seu senzill Summertime Love.

El més fidel so de Chet Project, John Mond, inclús aquella part dels Stone Roses que tant té a dintre, doncs, John Mond, aquest projecte. Summertime Love. I arriba Johnny Marr, el més nou del guitarrista dels Smiths. It's Time, un disc que sortirà el pròxim 2 d'octubre i que segurament el tindrem aquí a l'Estereopop. Johnny Marr.

It's time. Des d'un disc que s'anomenarà The Age of Everything, que sortirà el pròxim 2 d'octubre d'aquest 2026. Arrencant la temporada 2026-2027 aquí a l'Estereo Pop, el més nou també de Johnny Marr. I ara anem cap a un altre dels senzills que ens porta al món musical, i és un artista que, bueno, val un imperi per les seves cançons que ens toca i que ens aporta, i que, doncs, la setmana que ve serà el disc de la setmana que ve. Recordar, ara, dintre de poc, arribarà el Thrasher, el nou disc de Brandon Flowers, que és l'àlbum de la setmana. I després, a la segona hora, tindrem l'àlbum clàssic. Això no el diré, sorpresa. Bueno, de fet, si ho has vist a les xarxes socials, ho hauràs vist, però si no ho recordes, pum. Aleshores, el nou senzill de Luis Ferre és aquest Suelto y Respiro. I la setmana que ve, no, la setmana que ve tindrem el seu nou àlbum.

Com dèiem, el disc de la setmana que ve serà Por los viejos tiempos, el nou disc de Luis Ferrer, que doncs, el tindrem per la setmana que ve, i esperem també tenir-lo també parlant i tenint una mica de que ens comentin el que ha significat aquest nou disc, producció, gravació, col·laboracions, significat de les lletres, què li ha significat aquest disc Por los viejos tiempos. Esperem tenir-lo per la setmana que ve. Doncs el disc l'escoltarem, però ens agradaria tenir la persona en si. Doncs ara, abans d'escoltar el nou disc de Brandon Flowers, el disc de la setmana, anem cap a una altra de les novetats. Unes novetats que ens arriben de la mà de la canadenca Carly Rae Jepsen. Te'n recordes d'ella? Te'n recordes d'aquest Call Me Baby?

Pan, I Really Like You, Motivation, Cure the Feeling. I ara arriba el nou disc, el nou senzill, doncs, de Carly Rae Jepsen, una altra de les cançons que s'ha escoltat d'aquestes últimes setmanes i que forma part d'aquesta, doncs, novetats de la setmana aquí a la redacció d'Estereopop. Don't Leave Me on the Dance Floor, el nou senzill de Carly Rae Jepsen.

Leave Me on the Dance Floor, Carly Rae Jepsen. I ara arriba l'última de les novetats. Te'n recordes del 2005, bueno, 2006, com va sortir el senzill de James Blunt, Joe Beautiful? My life is brilliant. Bueno, això no ho sé. No. Doncs, Joe Beautiful. No. Doncs arriba, intentant imitar la veu de James Blunt, aquesta veu de com entre un agut greu o un falset, així, com fa en James Blunt. Doncs arriba el nou senzill de James Blunt, Tastes Like Summer.

0: I ara arriba l'àlbum de la setmana.
1: Album of the week.
0: Treasure, el nou disc de Brandon Flowers, el que fora cantant i vocalista, també guitarrista de la banda, doncs, The Killers, la banda nord-americana. És un disc totalment diferent al que és la línia de Brandon Flowers i sobretot d'abans del que venia amb The Killers. Brandon Flowers, Treasure, el seu tercer àlbum en solitari, el seu primer disc des de l'últim, The Desire Effect, l'any 2015. Es va publicar el 21 d'agost d'aquest 2026, no fa gaire, a través de Island Records i dura uns 42 minuts. Això sí, molt bons, recomanat. Shaun Everett i Jonathan Rado a la producció. Dos col·laboradors habituals de Brandon Flowers i de també en la seva banda, de Killers. Everett també s'encarrega de bona part de l'enginyeria i de la mescla. Jet Jones figura també com a productor i en algunes cançons, entre elles Tiger's Blood i Paradise. El mastering és de Ruari O'Flaherty. La gravació es va gravar a l'històric, als històrics estudis de la RCA, doncs a Nashville, l'estudi A, en aquest cas. Els crèdits també indiquen sessions a June Audio, Provo, a Utah. Un detall interessant és que bona part del material es va gravar tocant en directe a l'estudi amb els músics. Trobaràs una reverberació amb la veu de la sala, de l'estudi A de, doncs, de Brandon Flowers, bastant peculiar. La primera cançó que escoltarem d'aquest disc és Does It Ever Cross Your Minds?

No és exactament un disc de country comercial, modern. Flowers també torna deliberadament al country western que escoltava el seu pare. Artistes com Waylon Jennings, Willie Nelson, Merle Haggard, Johnny Cash i John Conley. Ell explica que a mesura que s'ha fet gran ha tornat a aquella música i s'ha adonat que les històries de la seva infantesa encaixaven naturalment amb aquest llenguatge. És gairebé una continuació temàtica de The Pressure Machine de The Killers. Flowers explica que Tiger's Blood va néixer directament d'aquella manera d'escriure quan Everett i Roydo li van proposar anar a Nashville i muntar una banda amb músics de sessió. Les composicions van anar transformant-se cap al country. Justament, escoltem Tiger's Blood, una altra de les cançons dintre d'aquest Thrasher.

Like a Runaway Train, eh? La cançó Tiger's Blood. Aquest tros, Runaway Train, recordo de la cançó de Soul Asylum. Aquí a l'Estereopop, tornem d'aquí uns minutets després de l'horari. I doncs tornem amb Estereopop aquí amb el nou disc de Brandon Flowers. No t'escones des de Rene Molins, fins ara.

0: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
1: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
0: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
1: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
0: Això sí que és un bon invent.
2: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't a gent.cat/tjove o trucant al 012.
0: Ara entenc per què no pares mai per casa.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
4: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
3: A la nostra edat estem fets hostequis.
5: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
7: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
6: Doncs truquem ara mateix.
2: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Escoltarem amb aquest Somebody Told Me dels Killers, des del disc Hot Fuzz, l'antiga banda de, bueno, l'antiga banda que encara suposo encara hi és, passa que encara fa el seu camí en solitari. Els Killers, amb aquest Somebody Told Me que escoltàvem. I ara tornem cap al disc de la setmana amb més cançons d'aquest nou àlbum anomenat Thrasher, de Brandon Flowers. Com treballaven a Nashville? Això és especialment interessant des del punt de vista de producció. Brandon Flowers explica que va quedar impressionat pel nivell dels músics de sessió de Nashville i pel sistema de treball. Podien disposar d'alguns músics només unes hores abans que marxessin a una altra sessió, de manera que calia arribar, entendre la cançó i enregistrar-la ràpidament. Charlie McCoy feia una cosa encara més interessant abans de gravar. Llegia la lletra cada cançó amb Brandon Flowers per entendre la història i decidir què havia d'expressar l'harmònica. Brandon Flowers diu que aquesta manera de tocar al servei de la narració el va impressionar especialment. I és que hi ha una dada que crec que val la pena de remarcar. Tot i fer un disc de country, Flowers no va contractar productors específicament country. Va preferir mantenir Everett i Rado perquè confiava en ells i perquè volia conservar el control de la seva identitat musical. Un disc on componen cançons instruments com la guitarra acústica, el pedal steel, l'harmònica, el piano, l'orgue, la mandolina, el banjo i una secció rítmica molt orgànica. Anem a escoltar una altra de les cançons dintre d'aquest nou treball de Brandon Flowers, Plants. Aquí es nota més el top country, eh?

Aquesta cançó que escoltàvem és Plans. A més de que hi ha molt material per explicar cançó per cançó, perquè Brandon Flowers ha revelat que de qui parla cadascuna. Sobretot Miss America està basada en la seva germana Shelley. One of Us és el seu cunyat mort. Paradise és un cosí que treballava de parcacotxes a Las Vegas. Plans, la cançó que hem escoltat abans, té força component autobiogràfic, i An American Dream parla directament dels dubtes de Brandon Flowers sobre la fama i el preu que ha pagat per ella. Nosaltres hem triat just aquesta cançó, One of Us, de Brandon Flowers, i després escoltarem Miss America per donar-li el pas tancat en aquest disc.

0: Una cançó que parla de la seva germana Shelly, aquest tema de Brandon Flowers, al 90.2 de la freqüència modulada. Anem cap ara, cap al, tanquem aquest àlbum de la setmana i anem cap a l'àlbum clàssic. Per si algun que no segueix les meves xarxes socials, potser no s'haurà adonat quin és l'àlbum de la setmana, i és que el volia tractar doncs, en secret fins al moment d'ara. Després de l'àlbum clàssic de la setmana arribaran les propostes. Hi ha seccions que s'aniran afegint automàticament doncs, al transcurs d'aquest mes de setembre. I és que el que explicàvem abans, hi ha cançons, hi ha novetats que ens portaven des d'allà l'últim mes d'agost i ens quedaven doncs retrasades per escoltar-les avui. Però aleshores seccions com la de Country Nashville aniran apareixent doncs al transcurs d'aquest mes de setembre, com la secció Pick Up the Pops, que també tornarà, no ens la quedem oblidada, però clar, queda una mica això doncs en cua. Doncs anem ara cap a l'àlbum clàssic de la setmana.
1: L'àlbum clàssic de la setmana.
0: I avui ens toca un àlbum que ve des dels principis dels anys 80, precisament l'any 1982, el 14 de maig, gravat als mítics estudis d'Abbey Road, on s'ha gravat una quantitat de discos immensa, i un d'aquests és el Eye in the Sky, de Alan Parsons Project. El sisè àlbum d'estudi, hem gravat entre l'any 81 i el mateix 82. Alan Parsons va fer de productor i d'enginyer de so. Eric Wolfson, de productor executiu, i Tony Richards, d'enginyer assistent. Una cosa important per explicar a la ràdio, que Alan Parsons Project no era exactament un grup convencional. El nucli era la parella formada per Alan Parsons i Eric Wolfson. Al voltant seu treballava un grup bastant estable de músics i cantants. Wolfson era sobretot el compositor, el lletrista, el teclista i també el cantant. Alan Parsons construïa el so, el produïa, l'enregistrava i aportava instrumentals, teclats, programació i alguns coros. La web oficial atribueix a Wolfson pràcticament tota la part lírica del projecte. No és un disc conceptual, tan tancat com Robot of Tales of Mystery and Imagination. De fet, Alan Parsons explicava que aquesta vegada havien començat a treballar sense decidir prèviament un concepte. El fil conductor va aparèixer després, en què creiem que i qui controla aquestes creences? Religió, política, sort, joc i autoritat i vigilància. El títol té una història molt bona per antena. Eric Wolfson era a Las Vegas i un amic del Tropicana, Hotel Tropicana, li va ensenyar el sistema de càmeres que vigilava les taules del casino. L'anomenaven The Eye in the Sky, l'ull en el cel. Aquell mateix dia, Wolfson va sentir l'expressió dues vegades més a les notícies referides a un satèl·lit espia i un helicòpter meteorològic. La frase se li va quedar gravada. Això explica també la portada de l'ull egipci, dissenyada per Hypnosis APB i Colin Chambers. L'interior del disc fins i tot hi apareixia una fotografia real del sistema de vigilància del Tropicana de Las Vegas. Escoltem la primera de les cançons que justament dona nom a aquest àlbum. Una cançó que a dia d'avui sona encara com el primer dia. Una cançó radiofònica, no podríem dir comercial, però que a dia d'avui encara la seguim escoltant i encara la seguim gaudint. Eye in the Sky, The Alan Parsons Project.

Eye in the Sky de Alan Parsons, canta Eric Wolfson, musicalment extraordinàriament continguda, un teclat Burlitzer, en aquest cas un sintetitzador Burlitzer, un teclat baix de David Payton, bateria de Stuart Elliott i guitarra de Ian Bramson, Fairlight i els coros impecables de Chris Rainbow. La lletra funciona en dos nivells, una relació en què algú ja no accepta més enganys i al mateix temps aquesta figura omnipresent que observa, jutja i sembla saber què pensem. Aquí apareix clarament la idea de vigilància i control del disc. Va arribar al número 3 del Billboard de Hot 100, el major èxit nord-americà de Alan Parsons Project. Però bueno, abans de posar-te la següent cançó, volia també posar-te doncs la cançó, aquesta, justament aquesta cançó cantada en català. Sí, increïble, eh? Seré als teus ulls el camí. Eye in the Sky, la versió en català que va fer per la marató doncs de TV3. No sabem el que està passant. La començarem des del principi, eh? Així sona en català aquest Eye in the Sky, eh?

Aquest accent català que fins i tot me'n recordo, doncs, com fer-lo, com utilitzar. Mira, te'l faig. Gemini, bueno, en aquest cas, la cançó que escoltarem ara a continuació, Children of the Moon, veu de David Plaid Patton, aquí Wolfson, així que va ser explícit amb una declaració de polítics, L'accent anglès perfecte en català. Doncs aquí Wolfson, el que deia, va ser explícit en una declaració política sobre persones convertides en peons indefensos davant dels dirigents polítics i religiosos. Musicalment, hi ha una orquestra d'English Choral i fins i tot una trompeta, doncs, piccolo. No té res a veure amb el personatge de Dragon Ball, Doncs, amb aquesta... Només ja saber com està composta ja donen ganes d'escoltar-la. Children of the Moon, Alan Parsons Project des del Eye in the Sky.

I ara arriba Olden Wise, una de les grans cançons del disc. La canta Colin Blunstone, cantant de The Zombies. I el saxo final és de Mel Collins, de King Crimson. És una reflexió sobre envellir, morir i recordar les persones que han passat per la nostra vida. Wolfson la va escriure especialment influït per la mort prematura de la dona d'un amic vinculat a la discogràfica. Ell insistia que no volia fer una cançó depressiva, sinó reconfortant. I l'orquestra i la banda, doncs, de, en aquest cas de Metalls, la, doncs, tornen a ser d'Andrew Powell. Escoltem aquest Old and Wise, preciosa, també.

Oh, quina cançó, eh? Old and Wise. Quin gran disc, Eye in the Sky, del Sun Parson Project, que avui escoltem a la secció, doncs, l'àlbum clàssic de la setmana. A vegades pot ser l'àlbum clàssic i a vegades serà també la banda amb diversos èxits. Avui, en aquest cas, àlbum clàssic. Doncs la següent i última cançó és Psychoable. Doncs canta Elmer's Country. Curiosament va ser la primera cançó enregistrada per l'àlbum gairebé un any abans de la resta. La idea de Psychobabble, ara vull dir bé, Psychobabble, estava relacionada amb els estudis de psicologia de Hazel, la dona Derek Wolfson. La secció d'instrumental utilitza deliberadament recursos típics del cinema del terror i Alan Parsons reconeixia la influència de la pel·lícula Psycho. Escoltem justament Psychobabble. Psychobabble, ara.

I ara anem cap a la secció de les propostes. Ha sigut capo, aquest disc de l'àlbum de la setmana, Eye in the Sky, de Alan Parsons Project. Aquí, el 90.2 de la freqüència modulada.

0: Sí, ara sí, anem a la secció de propostes.
1: La playlist d'Estereopop.
0: També les cunyes, bueno, en aquest cas els jingles, també aniran canviant una mica. La primera de les bandes és aquest projecte anomenat Vegas Slice, eh? Aquesta música tracta una mica d'indie, pop, rock, mesclat una mica també amb sintetitzadors i tal. La seva cançó ens presenta, s'anomena Alice, aquesta cançó de Vegas Lies.

El projecte Brega Slice mescla indie pop i rock amb lletres bilingües que parlen d'amor i caos emocional. Aquesta banda de pop rock nacional, després d'anys de perfeccionar el seu estil en distintes bandes locals, es prepara per publicar el seu àlbum debut, Modern Love. La seva proposta reflexa un interès per lo personal i lo experimental, eh?

0: es verte feliz.
1: Guitarres saturades, jo, però que provoquen una atmosfera, aconsegueixen una atmosfera que atrapa, ens atrapa des de l'inici. Escoltarem més cançons d'aquesta banda, eh? Vegas Lies. I la pròxima proposta que et portarem, bueno, de fet, si per cas et deixem o deixem apartat per la tercera hora de programa i en posem una altra, no hi ha cap problema, eh? Escoltem aquesta cançó de Ulalala de Alexa. Alexia, no? Alexa, no? Alexia. Alexia, posa'm una cançó. Alexa, posa'm una cançó d'Alexia. Amb Alexia arribarem al punt de les 12 del matí d'aquest dissabte 12 de setembre. No t'espedeixis de Ràdio Molins encara, perquè encara queda una tercera hora. Fins ara. Oh, yeah.

0: el cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
1: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt.siat. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt.siat. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
3: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
4: No, no, això jo ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
3: Ah, sí?
4: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
3: Així tot va més de pressa.
4: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
3: Molt bé.
5: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya. Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
6: We'll continue after the break.
7: Ràdio Molins de Rei.
8: Seguim amb més música aquí al 90.2 a la freqüència modulada i tornem cap a la...
9: La playlist d'Estereopop.
8: Aquesta secció de propostes que portem des de fa ja més d'un any, des de la temporada passada, 25-26, i seguim amb la 26-27, hem estrenat avui amb aquest 12 de setembre doncs, del 2026. Anem cap a una altra de les bandes que et vull presentar. S'anomenen Lost Weekend, el cap de setmana perdut. Doncs algú, doncs, per exemple, el cap de setmana perdut podria ser que ens plogués tot el cap de setmana i no puguem sortir, o que no hem pogut fer tot allò que volíem fer i doncs ens hem tingut que estar en aquest cas en el sofà, doncs per la calor, pel que feia, perquè no ens donava, i hem perdut tot aquell cap de setmana. Podríem dir, no? Lost Weekend, aquesta parafernàlia m'ha sortit a mi ara mateix. La cançó Please, Please, Please.

Com ens agrada la música que ens ve arriba des de Suècia, eh? Tenen la passió aquesta del pop-rock, eh? Grans influències té Suècia, i d'allà han sortit moltes bandes bones i molts artistes bons. Com ell, s'ho fa gairebé tot. Guitarrista, compositor de diversos instruments. Lost Weekend, així és el seu projecte, que ens arriba, com deien, arriba des dels països nòrdics. I ara de països nòrdics arriba una noia que té ascendència britànica i alemana, però que va néixer aquí a Barcelona el 10 de març de 1995. El seu nom autèntic és Bianca Suárez Stelkmacher, perdó, és que clar, com que té aquest cognom alemany, però tots la coneixen per Bianca Steck, així s'ha tallat aquest cognom per fer-ho una mica més fàcil, perquè la gent el coneix una mica millor. Ens porta al seu tema Common Grounds. Bianca Steck. Com dèiem, ascendència britànica i alemana.

Sí, ja tinc una petita, un petit detall, és que quan vaig escoltar la veu de la Bianca Steck per després poder compartir-ho amb tots vosaltres, m'ha recordat molt la veu de la Lucía Salum, també una catalana nascuda a Barcelona, en aquest cas l'any aquí no surt, però... ha estat una Lucía Salum que va ser talonera de l'Alanis Morissette per la seva veu, també doncs guitarrista amb Bruce Springsteen, artistes amb Norah Jones, tal. És una noia que va, cantautora de música folk en anglès, criada a Fredericton, al Canadà, i resident a la ciutat de Nova York. Però la cançó de Blank Piece of Paper de Lucía Salum, amb la veu de la Lucía Salum, em va recordar aquesta de la Bianca Steck. La Lucía Salum, amb aquesta cançó Blank Piece of Paper, és el tema de la intro, la cançó original de la sèrie Cites de Televisió de Catalunya. La seva veu és molt semblant, eh?

I artistes que tenen aquesta mena de veu semblant, també, és Annie B. Sweet, Take On Me. Si no vaig mal encaminat, eh? Aquesta cantant malaguenya, cantant en anglès.

Aquesta gran versió que va fer la malaguenya Annie B. Sweet, cantant en anglès la versió de Take Me dels Aha. I una altra de la veu molt semblant en totes aquestes que hem escoltat d'aquestes artistes és també la veu de la madrilenya amb el projecte del nom de Russian Red. Escoltem Cigarettes. El seu nom actua... Lourdes Hernández.

Ens hem anat de les branques de, doncs de la cantant Bianca Steck, hem passat per Lucía Salum, passat doncs per Russian Red i Annie B. Sweet. Anem a tornar a les propostes que et porto, és Gary Frost, Don't Know How You Do It. Recordo el nom, eh? Gary Frost. No sé com ho has fet.

Johnny Frost, Do Not Have To Do It. No sé com has fet, eh? I ara arriba un actor que s'ha passat també, doncs, el compositor. Isaac Presley. No és família d'Elvis. Crec que jo que no, eh? Ho he estat buscant, sembla que no. Aleshores, Isaac Presley, per això sí, és actor i va compartir, doncs, rodatge i va ser un dels germans de la sèrie Entre Hermanos, de la factoria Disney Plus, però aquesta sèrie és coneguda per, abans de que Jenna Ortega protagonitzés la Wednesday de la família Adams, la Jenna Ortega va sortir amb aquesta sèrie Entre Germans, de la factoria, com deien, de la factoria Disney. Isaac Presley ens presenta una de les seves primeres cançons, Friday Nights.

Isaac Presley, Friday Night. Sí, l'última de les propostes que et porto és per part de Alex Spencer. Escoltem This Will Be The Days. Molt jovenet aquest noi, però ho fa molt bé.

Miss Will Be The Days. La setmana que ve, més propostes. Ara fem... Mira, ens queden mitja horeta, doncs, escoltem... Oh, quina sintonia, eh?

0: de Pops.
1: Aquesta no te l'esperaves, eh? Anem a escoltar un setembre de 1993. Quines cançons s'escoltaven, per exemple, de la setmana del 11 al 18 de setembre d'aquell 1993? Doncs cançons com aquesta. La recordes? US 3, Cantaloupe. Una espècie de funky i mesquí.

Mesclada amb música electrònica i R&B. Va ser un dels senzills del moment, Cantaloupe.

Cantaloupe del US3, sonava aquell setembre de 1993. I una de les cançons que sonaven en aquella època és Els dies de San Francisco, San Francisco Days, de Chris Isaac.

ens agrada la veu de Chris Isaac, el seu falset particular, eh? San Francisco Days, que sonava més en el setembre de 1993, pues la cançó ve a continuació. Oh, com m'agrada aquesta cançó. El gran Billy Joel al piano i a la veu, amb aquest, el riu dels somnis, The River of Dreams.

Billy Joel, The River of Dreams, aquell setembre del 93 que estem escoltant aquí a Pick Up the Pops, i la pròxima en passar pel programa, per la secció...

What is Love, de Hathaway. Sonava un setembre de 1993. Com la cançó que també ve a continuació. Quins records. Oh, em porten records d'aquesta cançó? Ella, coneguda també com a Tupiel Morena. Els germans de Badalona, viceversa.

Viceversa. I el tema Ella, que va arribar al número 1 d'Altamira del país amb aquest tema, una amiga de, des del disc Una amiga de verdad, que també va aconseguir el número 1. I una altra de les cançons que va sonar aquell setembre de 1993 i que a dia d'avui encara se segueix escoltant, és un d'aquests One Hit Wonders que més recordats, és el What's Up de Four Non Blondes.

La veu de Lina Perry a Fon and Blons. I ens despedim d'aquest Estereopop d'avui, 12 de setembre, d'aquest... anava a dir de 1993. És que estem escoltant 1993, no, del 2026. Però en 1993 també ens despedirem, perquè ens despedirem amb la cançó que estava en el lloc número 1. Un dia com avui estava en el lloc més alt de tota la classificació... Des del disc Zouropa, U2, Bono, The Age, Larry Mullen, Alan Clayton. En aquest cas, cantant el guitarrista The Age i, doncs, Bono em feia els coros. Nam! Amb aquesta cançó ens despedim fins la setmana que ve. Moltes gràcies, adeu. Sigueu bons, bon cap de setmana.

0: menor d'edat es va efectuar a la zona de plaça Catalunya. En paral·lel, consten 9 Mossos d'Esquadra ferits lleus. Cap a les 8, els manifestants van cremar 3 contenidors entre el passeig Sant Joan i la ronda de Sant Pere, i un grup que es trobava aturat davant de la línia policial va llançar objectes als agents. D'altra banda, l'Assemblea Nacional Catalana ha assegurat que la crema d'una bandera espanyola a l'acte de la Diada per part de 3 encaputxats no estava planificada. El president de l'ANC, Josep Vila, ha admès en una entrevista a RAC1 que no volen que aquesta sigui la imatge que pugui quedar. D'altra banda, ha vist aquest 11 de setembre com a un punt d'inflexió perquè el nombre de manifestants no va ser gens menor, assegura, i ha opinat que es va evidenciar la presència de joves. També el president d'Òmnium, Xavier Antic, ha remarcat que per primera vegada hi va haver un consens contra l'extrema dreta. Unes 45.000 persones van participar en la manifestació convocada per les entitats a Barcelona, segons la Guàrdia Urbana. És una xifra més elevada que la de l'any passat, quan el mateix cos policial va informar de la participació de 28.000 persones. Les entitats també van convocar manifestacions a Girona i a Amposta. Més d'11.000 persones, segons dades de la Policia Municipal, al voltant de 15.000, segons els organitzadors, es van sumar a la manifestació a Girona. A Amposta, segons dades de l'ANC, hi van participar uns 6.000 assistents, mentre que els cossos policials ho rebaixen als 1.600. En mobilitat, matí amb retards de 20 minuts a l'R2 Sud de Rodalies i Regional Sud per un robatori de cables ja resolt a l'estació de França de Barcelona. Els trens aniran ara recuperant progressivament les freqüències de pas habituals després d'un robatori que ha afectat la senyalització en el tram entre l'estació de França i la bifurcació Glòries Clot. Inicialment s'ha reduït l'oferta a una freqüència de 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i Passeig de Gràcia. En paral·lel, un altre robatori de cable també afecta la circulació a l'R1 de Rodalies entre la Sagrera i Badalona. Tècnics de DIF estan treballant per reparar la incidència com més aviat millor. D'altra banda, l'exrector de la UAB i conseller d'universitats en el primer tripartit, Carles Solà i Ferrando, ha mort als 80 anys. Catedràtic d'Enginyeria Química i referent del valencianisme d'Esquerra, Solà va ser un dels impulsors de la xarxa Vives d'Universitats i de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques durant el seu mandat com a rector de la Universitat Autònoma des del 1994 al 2002 concretament. Es va crear l'Escola d'Enginyeria, es va iniciar l'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior i es van inaugurar la plaça cívica i les columnes de la UAB. Posicionat favorablement a l'independentisme, va tancar la llista de Solidaritat Catalana per la Independència a Barcelona l'any 2010. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Lozano, del carrer Verdaguer 68 al centre Vila.

0: Adéu, filla. T'espero per dinar?
1: No, mama. Ho sento. Anant cap a la feina faré un avançament. I un cotxe no em veurà. Moriré de camí a l'hospital.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la Mutu, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
4: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
5: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
4: Doncs truquem ara mateix.
6: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Molt bona tarda, amigues i amics de Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra. Comencem una nova temporada del programa Música en 8 mil·límetres, que tant la Eli Arjona, que estarà al control de so com ha estat en les últimes temporades, i un servidor, en Ferran Cardona, que com sempre estaré també a la locució del programa, esperem que sigui del vostre grat. Dic que avui tindrem temes de pel·lícules com l'Odissea, el jovenet Frankenstein, el bon patró, Barry Lyndon i fins a 11 temes més. Som-hi, doncs, Eli? Comencem amb Book Club. És una comèdia de l'any 2018 que va dirigir Bill Hordelman. I en el repartiment hi són Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen i Mary Strumben. També hi surt l'Andy García, perquè he parlat de quatre dones i surt un partener, que és l'Andy García. A quatre grans amigues se'ls ha trastocat la seva perspectiva de la vida després de llegir 50 ombres de Grey, el seu club de lectura mensual. Serveix per fer un homenatge a les quatre actrius principals d'aquest film que demostren que segueixen en plena forma i en moments moderadament divertits. Escoltem una versió per la pel·lícula del famós tema I Am a Believer.

Bé, ara anem amb Barry Lyndon. És un drama d'època que va dirigir Stanley Kubrick l'any 1975 amb Ryan O'Neill, Marisa Berenson, Leon Vitali i Patrick McGee com protagonistes. És una obra mestra esplèndida que broda l'època. És conscientment una peça de museu. Els seus personatges estan clavats als fotogrames com a papallones. És admirable i emotiva, bella i també trista, com és el tema que escoltem. Doncs escoltem aquest track de la seva banda sonora anomenat Sarabanda de Handel. I la pel·lícula, si la voleu veure, la teniu a Movistar Plus.

Tots a riure és una comèdia musical de l'any 1981 que va dirigir Peter Bogdanovic, i el repartiment hi van ser Audrey Hepburn, Ben Gazzara, John Ritter i Colin Camp. Aclamada comèdia d'embolics romàntics, en dona cita a la probablement millor comèdia de Peter Bogdanovic, i que narra com dos detectius s'enamoren de les dones que vigilen, desembocant l'embolic en divertides trobades i desacords amorosos a Nova York. De la seva banda sonora escoltem el tema que ens interpreta Colin Camp.

L'Odissea és una pel·lícula de fantasia i acció èpica escrita i dirigida per Christopher Nolan, gran director. És una adaptació del poema èpic d'Homer. La pel·lícula és protagonitzada per Matt Damon com a Odisseu i el rei grec d'Ítaca, i narra el seu llarg i perillós viatge a casa després de la guerra de Troia, mentre intenta retrobar-se amb la seva dona Penèlope. El repartiment també inclou Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya i Charlize Theron, a part del ja mentat Matt Damon. La banda sonora la signa Ludvig Göransson i n'escoltem un track.

Ara anem amb una balada d'aquelles que ballàvem els huateques, eh? Em recorda molt aquelles èpoques. La pel·lícula és Operació Oncle. És una coproducció Estats Units-Reina Unit de l'any 2015, dirigida per Guy Ritchie. En el repartiment hi van ser Henry Cavill, Armie Hammer, Alicia Vikander, Hugh Grant i Jared Harris. A principis dels anys 60, la gent de la CIA Napoleón Solo i l'operatiu de la KGB Ilya Kuryakin participen en una missió conjunta contra una misteriosa organització criminal que treballa per proliferar armes nuclears. Escoltem de la seva banda sonora aquest tema interpretat per Armando Trovajoli. I la pel·lícula, si la voleu veure, la teniu encara a la plataforma Netflix.

La pel·lícula és molt soroll i poques nous. És una pel·lícula anglesa dirigida per Kenneth Branagh l'any 1993, on hi sortiren els principals papers el mateix Kenneth Branagh, Emma Thompson, Denzel Washington, Keanu Reeves, Michael Keaton i Kate Beckinsale. Déu-n'hi-do el repartiment. I joves que eren en aquella època, eh? Estic parlant de la pel·lícula de l'any 93, eh? Notable adaptació de Shakespeare, que explota les possibilitats cinematogràfiques del text. Història d'amors creuats, incompresos, de traïcions i lealtats, de rialles i de llàgrimes, de poesia i d'encant. És una pel·lícula, com diu, encantadora. La banda sonora la signa Patrick Doyle i la pel·lícula la teniu encara a la plataforma Filmin.

Bé, canviem de registre, eh? Ara ens n'anem amb la pel·lícula El bon patró. És una comèdia dramàtica de l'any 2021 que va dirigir Fernando León de Aranoa, on hi sortiren Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Mor, Òscar de la Fuente, com protagonistes. A l'espera de la visita d'un comitè que podria otorgar a la seva empresa un premi a l'excel·lència, el propietari d'una empresa de fabricació de bàscules intenta resoldre qualsevol problema dels seus treballadors en el temps suficient. De la seva banda sonora escoltem aquest tema d'Anna Belén, anomenat Abre la muralla, present a la pel·lícula. I la pel·lícula, si la voleu veure, encara la teniu a Netflix.

Bé, ara anem amb pel·lícules en blanc i negre, eh? Avui tenim El jovenet Frankenstein. És una comèdia de terror i dita també paròdia que va dirigir Mel Brooks l'any 1974, que vol dir que la pel·lícula ja té 52 anys, amb Gene Wilder, Peter Boyle, Marty Feldman i Terry Garr com protagonistes. Una delirant paròdia de Mel Brooks del clàssic de Mary Shelley. Aviat es va convertir en un clàssic de la comèdia de terror. Mel Brooks està en la seva salsa a la pel·lícula més disciplinada i visualment creativa. Una adorable reflexió sobre el nostre amor-odi pels monstres. La banda sonora de la qual n'escoltem un track la signa John Morris.

Tres monedes a la font és una pel·lícula de les anomenades romàntiques que va dirigir Joan Negulesco a l'any 1954. Què vol dir? Que té 72 anys la pel·lícula, eh? Els que faré jo aviat, Eli. I en el repartiment hi van ser Dorothy McGuire, Clifton Webb, Jan Peters, Louis Jourdain, Maggie McNamara i Rossano Brazzi. Tres secretàries nord-americanes troben l'amor a la ciutat eterna. Sabeu quina és, no? Roma. La primera amb un col·lega casat. La segona amb un príncep, carai. I la tercera conquista qui els dona feina. Va ser un dels grans èxits de l'any 50, dels anys 50. Escoltem un track de la seva banda sonora que ens interpreta un joveníssim Frank Sinatra.

I ja hem arribat a les grans bandes sonores de la història i avui tenim Mahoma, el missatger de Déu. És una coproducció Líban, Líbia, Kuwait, Marroc i Regne Unit que va dirigir Mustafa Akkad l'any 1977 i el repartiment va ser per Anthony Quinn, Irene Papas, Habib Ajeli, Michael Ansara i Michael Forrest. És una crònica de la vida i el temps del profeta de l'islam Mahoma. La banda sonora la signa un dels grans, com és Maurice Gerr. I la pel·lícula la teniu, evidentment, sempre que és una pel·lícula antiga, a la plataforma Filmin.

Obsessió és un thriller psicològic de terror del passat 2025 que ha dirigit Curry Barker. I dir-vos que el repartiment és per Michael Johnston, Indy Navarrete, Megan Loveless i Andy Richter. Notable pel·lícula visualment ancorada en el terror adolescent dels anys 80 i sostinguda per una atmosfera malaltissa. Obsessió demostra el talent de Barker per manejar els mecanismes del gènere. La banda sonora és de Rock Burbell, però també té algun tema cantat com és aquest, interpretat per The Little Dippers, anomenat Forever, per sempre.

I seguim amb el primer gran assalt al tren. És una pel·lícula del Regne Unit que va dirigir Michael Crichton l'any 1978. I en el repartiment hi eren Sean Connery, Donald Sutherland i Leslie Ann Down. Anglaterra, 1850. Una ment criminal intenta saltar un tren per robar una gran suma d'or, malgrat que la seguretat al seu voltant sembla fer-ne una missió impossible. Heu de veure la pel·lícula per veure si ho arriben a lograr o no, eh? La banda sonora és de Jerry Goldsmith i la pel·lícula està a la plataforma Filmin.

Bé, ara anem amb la pel·lícula Tot el que mai no vam ser. És un drama romàntic dirigit per Jorge Alonso, estrenat aquest mateix any 2026, i en el repartiment hi són Maxi Iglesias, Margarida Corceiro i Natalia Rodríguez. El seu paisatge acompanya, els seus protagonistes enamoren, i el seu acostament a un tema tan delicat és ple de tendresa, respecte i bellesa. Alonso volia donar-nos una adaptació juvenil seriosa i ho ha aconseguit. Escoltem de la seva banda sonora, Aleix, amb el tema Let It Happen, Deixa que passi.

Sunk Cost és un film dirigit per Laura Chin l'any 2024. Amb el repartiment hi ha Nico Parker, Woody Harrelson i Laura Linney. Un adolescent que viu amb la seva mare ha de portar el seu germà a viure a un centre especialitzat. Allà entaula una inesperada amistat amb un activista excèntric enmig de protestes al voltant de casos mèdics controvertits. Escoltem a Mònica Martín amb el tema Glenn Close, que seria Guants Verds, i la pel·lícula la teniu a la plataforma Disney+.

I marxem a ritme de discoteca, eh? Amb la pel·lícula Buscant el senyor Goodbar. És una pel·lícula dramàtica dirigida per Richard Brooks a l'any 1977, quasi 50 anys de la pel·lícula ja. I en el repartiment hi eren Diane Keaton, Tom Berenger, William Attenborough, Richard Gere i Richard Kiley. Als anys 70, una professora per a sords, soltera i sensata en aparença, s'aventura cada nit cercant experiències sexuals desenfrenades i sense demà amb tota mena de marginats. A la banda sonora hi ha aquest ballable tema que interpreta Thelma Houston.

I per avui acabem el programa que ha estat el primer d'aquest curs 2026-2027. Si us ha agradat, el podeu tornar a escoltar el proper dissabte d'una a dues de la tarda o sempre que us vingui de gust a radiomolinsderei.cat. Gràcies, Eli, gràcies, oients, per ser-hi una vegada més. I res, fins la propera setmana amb més música en 8 mil·límetres. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Dues hores per relaxar-te, per fer una pausa vital.

0: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
2: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

Hola i benvinguts al Highway 61. Comença aquí el nostre programa per aquesta setmana i tot seguit el que farem és presentar-vos els continguts que hem preparat per tots vosaltres. Doncs bé, començarem presentant tota una sèrie de novetats discogràfiques. En Rosent ens traslladarà fins al 1907 amb el Fem Memòria i el que farem per últim és el repàs de les llistes dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de setembre. Doncs bé, començarem ja amb la primera de les novetats discogràfiques que va a càrrec de la banda valenciana Los Cigarros, que el proper 30 d'octubre publicarà aquest àlbum que estem esperant amb candeletes, que es diu Carne con patates. Tot seguit us deixem amb aquest Mundo Mágico.

I aquí en el Highway 61, que estem escoltant aquesta cançó que es diu Unwanted i que posa a disc el nou treball discogràfic del Dave Watson. Tot seguit aquí en el nostre programa continuarem presentant-vos més novetats discogràfiques com aquesta que va a càrrec dels 49 Winchester, que acaben de publicar aquest àlbum que es diu Change of Plans. Tot seguit us deixem amb Slowly.

aquí en el Highway 61 estem en aquell moment en què t'estem presentant novetats discogràfiques com aquesta del Ryan Birgham, que acaba de publicar aquest àlbum que es diu They Call Us The Lucky Ones. En aquesta ocasió ve ben acompanyats dels The Texas Gentlemen i ens canten aquest Blue Skies. Tot seguit us presentarem el que serà el nou treball ja per fi del George Rose, que el publicarà el proper 23 d'octubre i que es dirà Museums and Women. I tot seguit us deixarem aquí en el nostre programa amb aquesta cançó que es diu Things Are Looking Up.

I aquí en el Highway 61 us estem presentant el nou treball discogràfic del Kevin Morby, que es diu Little White Open, i estem gaudint d'aquesta cançó que es diu 100,000. Tot seguit us deixarem amb el més nou dels The Back Club, que es diu Every Single Muscle, i us deixarem amb la cançó que dona títol a aquest àlbum.

i els Wizard, que acaben de publicar aquest àlbum que es diu Wizard The Golden Album. Estem escoltant aquesta cançó que es diu Nowhere. Tot seguit el que farem ja és presentar-vos la darrera de les novetats discogràfiques per aquesta setmana, que va a càrrec dels The Lemon Twigs, que acaben de publicar aquest àlbum que es diu Look For Your Mind. Us deixarem amb aquest tema que es diu Two or Three.

benvinguts a la Fem Memòria, un espai que pretén fer-vos recordar els fets ocorreguts al llarg d'un any en concret. Avui el protagonista és 1907. Comencem, doncs. L'1 de gener, el president Theodore Roosevelt en un sol dia va encaixar mans 8.513 vegades. Tot un rècord. El 4 de gener, George Bernard Shaw estrena a Londres el seu Don Juan a l'Infern. El dia 6, Maria Montessori obre a Roma la seva primera escola,

centre de guarderia per als nens de la classe treballadora. El mateix dia, Edward Hayton descobreix la tomba KV-55 a la Vall dels Reis d'Egipte. El dia 7 de gener, a Rio Blanco, Mèxic, el govern ordena matar a tots els obrers vaguistes. El 14, un terratrèmol mata més de 1.000 persones a Kingston, Jamaica. El 15, Lee Forrest inventa l'amplificador termoinoica tríoda a partir del desenvolupament de l'electrònica com a tecnologia pràctica. El 18, a la vall de Cozcoz, a l'actual Panguipulli, a Xile, es realitza l'últim Parlament Mapuche, convocat per Manuel Cupirangui Treulen. El 23 de gener, Charles Curtis de Kansas és el primer nadiu americà que es converteix en senador als Estats Units. El 28, Aurel Stein descobreix a les coves de Mongao a la Xina un text budista imprès en fusta datat de l'any 868. Es tracta del Diamant Sutra, el llibre imprès més antic del món. L'1 de febrer a Bilbao, Blasco Ibáñez estrena la seva obra L'Intrus, que constitueix una gran manifestació anticlerical. El 5 de febrer a Madrid succeeix una onada de fred, es registren temperatures de menys 13 graus centígrades. El 7, a Monte Carlo, Jules Massenet estrena la seva òpera Terès. Es celebra la Mood March, que és la primera gran desfilada organitzada per la Unió Nacional de Societats Persones i la Dona, i a Honduras i Nicaragua trenquen les relacions diplomàtiques que tenien. El dia 13 de febrer, 60 dones sufragistes angleses són arrestades per assaltar el Parlament Britànic. El 17, a Ciutat de Mèxic, s'inaugura el Palau Postal, conegut també com la cinquena Casa de Correus, per ser la cinquena seu a la capital d'aquest servei. El mateix dia, a Itàlia, es fan manifestacions anticlericals amb motiu de l'aniversari de l'assassinat per la Inquisició Catòlica a Roma de religiós filòsof, astrònom i poeta napolità Giordano Bruno. El 20 de febrer, a Sant Petersburg, Rússia, Rimsky-Korsakov estrena la seva òpera La ciutat invisible de Kitesh. El mateix dia, a Barcelona, Santiago Rusiñol estrena la seva obra La mare. El 21, a Berlín, Alemanya, Frederic Delius estrena també una obra, l'òpera Un Romeu i Julieta de Llogaret. El 25, els Estats Units proclama el seu protectorat sobre la República Dominicana. El 26, Royal Oil and Shells uneixen per formar la British Petroleum. El mateix dia, el Congrés dels Estats Units va elevar el seu propi salari a 7.500 euros. Per 10 euros, dòlars americans. L'1 de març, la revolta dels camperols romanesos causa fins a 11.000 morts. El 2, el general Luis Botha és nomenat primer ministre del Transvaal. El dia 5, a la inauguració de la nova Duma Estatal de Sant Petersburg, les tropes russes dispersen 40.000 manifestants. El 9, a Indiana, es va promulgar la primera llei d'esterilització no voluntària dels Estats Units. A l'11, a l'estat de New Mexico, a USA, el Chaco Canyon és declarat monument nacional. El 16, 19 dones són triades en les eleccions per al nou Parlament de Finlàndia. Aquestes són les primeres en el món amb candidatura femenina, així com les primeres a Europa on s'aplica el sufragi universal. El 21, als Estats Units, envaeix Honduras. El 22, a Londres, comencen a operar els primers taxis amb taxímetre. El 24, es publica el primer número del diari bolxevic georgià Dro. I el 31, l'exèrcit romanès posa fi a una revolta de camperols moldaus. El 3 d'abril, l'autocrom de Lumière és el primer procés comercial de la fotografia en color. El 9, Henri Matisse comença a fer classes a París. L'Acadèmia Matisse és una escola d'art privada i no comercial. El 14 d'abril, a les costes del sud de Mèxic, té lloc un fort seisme de 7,9 graus de l'escala Richter. El posterior tsunami afecta el port d'Acapulco. El 15 d'abril, a la ciutat de Santa Fe, d'Argentina, es funda el Club Atlético Unión, pioner en el futbol de l'interior del país. El 17 d'abril, també, 11.745 immigrants arriben a Ellis Island, la porta d'entrada als Estats Units de Nova York. El 21 d'abril, a Santa Fe, aquest cop de Bogotà, a Colòmbia, després de moltes tentatives per establir la frontera entre Colòmbia i Brasil, es signa el Tratat de Bogotà. El 30 d'abril, Honolulu, a Hawaii, esdevé una ciutat independent. El 6 de maig, Ross Harrison inicia el cultiu de teixits in vitro. El 17 de maig, a Rússia, la Duma aborda la situació de l'ensenyament, sens dubte insuficient a causa de la falta d'escoles. El 19 de maig, inicia a Perpinyà la revolta dels vinyaters, que duraria tot l'any al Rosselló i al Llenguadot, Occitània. Aquest fet fou novel·lat per Johann Daniel Bensonov a la revolta dels Japaruts. El 23 de maig, el Parlament Unicameral de Finlàndia es reuneix per la primera sessió plenària. El 27, la pesta bubònica apareix a San Francisco. I el 31, a Nova York, entra en circulació el primer servei de taxis. L'1 de juny, a Colòmbia, es funda l'Escola Militar de Cadets General José María Córdoba, el principal centre de formació de l'Exèrcit Nacional de Colòmbia. El dia 4, la rentadora automàtica i la secadora surten al mercat per primer cop.
El 6 de juny, en ple centre de Tbilisi, un grup ben entrenat de bolxevics atraca en un banc on moren 40 persones. El 14, el govern del Transvaal envia a casa 50.000 jornalers xinesos. I a Noruega, tot i restringir els drets de vot de la dona, adopta el sufragi femení. El dia 15, a la Haia, s'inaugura la segona conferència de pau, amb assistència de representants de 44 estats. El 21, E.B. Scripps funda la United Press. El 26 de juny, Mark Twain rep un doctorat honoris causa en dret per la Universitat d'Oxford, a Anglaterra. El 28 de juny, l'Ajuntament de Barcelona adquireix un cotxe perquè l'alcalde es pugui traslladar amb rapidesa als punts on freqüentment és necessària la seva presència. L'1 de juliol, l'exèrcit dels Estats Units crea la primera força aèria del món. El dia 2, l'italià Felice Nazzaro, conduït un Fiat, és el guanyador del segon Gran Premi de França, organitzat per l'Automòbil Club de França. El dia 3, el papa de Roma prohibeix la modernització de la teologia. El 7 de juliol, a Espanya, Alfons XIII concedeix el títol de ciutat a Miranda de Ebro. El 18 de juliol, les tropes franceses ocupen Casablanca. El 20, un xoc de trens al ferrocarril de Pere Marquet, prop de Salem, Michigan, causa 30 morts i més de 70 ferits. El 21, victòria electoral de Solidaritat Catalana. Enric Prat de la Riba esdevé president de la Diputació de Barcelona. El 25, Corea esdevé un protectorat del Japó. I el 29, Anglaterra, Sir Robert Baden-Powell forma els Boy Scouts. L'1 d'agost, el Banc d'Itàlia obre la primera sucursal al 3433 de Mission Street, a San Francisco. El dia 3 es constitueix Solidaritat Obrera a Barcelona. I al mateix dia, i també a Barcelona, s'expedeix la matrícula número 1 d'automòbils. Es tracta d'un cotxe de la Hispano-Suïssa. El 9 d'agost, el primer comandament de Boy Scout conclou a l'illa de Bromsey, al sud d'Anglaterra. El dia 10, el príncep Scipione Borghese guanya el ral·li d'automòbils Pequín-París, de 7.500 milles de recorregut. El 14 d'agost, els sionistes adopten el Hara Tikka com a himne oficial. El 16, Abdelaziz és proclamat sultà del Marroc. El 26, el mag de l'escapisme Harry Houdini s'escapa de les cadenes que el mantenien lligat sota l'aigua, a l'Aquàtic Park, en tan sols 57 segons. El 29, la superestructura parcialment acabada del pont de Quebec s'esfondra completament, costant la vida a 76 treballadors. El 30, comença una missió arqueològica jurídica a la Franja d'Aragó, organitzada per l'Institut d'Estudis Catalans. En van formar part Josep Puig i Cadafal, Guillem Maria Brucà, Josep Gudiol, Josep Maria Godai i Adolf Mas. I el 31 d'agost, dues coses. Gran Bretanya i Rússia signen un tractat amb l'Afganistan, Pèrsia i el Tíbet. I per l'altra, Anglaterra, Rússia i França formen la Triple Entesa. I al setembre, el dia 2, a Amsterdam es realitza el Congrés Internacional Anarquista, on participa el reconegut militant llibertari Enrico Malatesta. El dia 7, el vaixell de passatgers de Lusitània fa el seu viatge inaugural sortint de Liverpool a Anglaterra per anar fins a Nova York. El 12 de setembre, a Sevilla, es funda el Sevilla Balompié, no relacionat amb l'actual Sevilla, sinó el precursor de l'actual Betis Balompié. El 13 de setembre, a Filipines, en el marc de la Guerra d'Independència contra els Estats Units, l'exèrcit invasor executa a la forca el president democràtic Macario Sakai i León. El 26 de setembre, Terra Nova i Nova Zelanda s'independitzen de l'imperi britànic. El 28, a Cantàbria, es funda la Real Societat Gimnàstica de Torrelavega, el club de gala de la regió. El 29, es col·loca la primera pedra de la Catedral Nacional de Washington. I el 30, a Xile, es crea la Reserva Nacional de Malleco, primera àrea silvestre protegida de tot Llatinoamèrica. L'1 d'octubre obre el Plaza Hotel de Nova York, a la 5a Avinguda i la 59 Street. L'1 d'octubre, Pacific Fruit Express comença a operar amb una flota de 6.600 vehicles frigorífics. El mateix dia, al Saló de la Tardor de París, George Braque fa exhibir Viaduct a l'Estanque, una obra protocubista, ara a l'Institut d'Art de Minneapolis. Alhora, hi va haver una exposició retrospectiva de 56 obres de Paul Cézanne en homenatge a l'artista recentment traspassat. A l'últim dia, i per acabar, Japó completa la nacionalització dels 17 ferrocarrils privats del país. A l'octubre, el dia 13, un comitè de delegació per l'adopció d'una llengua auxiliar internacional, integrada per els acadèmics Otto Jespersen, Wilhelm Oswald i Roland Edbros, es reuneixen a París per seleccionar un idioma d'ús internacional. El comitè decideix, en última instància, reformar l'esperanto. El 17 d'octubre, Guglielmo Marconi comença el primer servei sense fil transatlàntic comercial entre Glace Bay, al Canadà, i Clifden, a Irlanda. El 19, Robert Snow Peltier es converteix en el primer pilot a volar amb una palanca de comandament, a Buc, França. A
El 21, al Tajikistan, a l'Àsia Central, un terratrèmol de 8,1 graus a l'escala Richter destrueix la ciutat de Karatag, 50 quilòmetres a l'oest de Dushanbe i 360 quilòmetres al sud-est de Samarkand. Mor la totalitat dels seus habitants, entre 12.000 i 15.000 persones. El mateix dia, a Mauer, a Alemanya, Daniel Hartmann troba la mandíbula de l'Homo heidelbergensis. El 27 d'octubre, a Cernova, Hongria, durant la consagració d'una església catòlica, 15 persones són tirotejades. El 9 de novembre, el rei Eduard VII rep com a regal d'aniversari el diamant Colina. El 16 de novembre, Oklahoma es converteix en l'estat 46 dels Estats Units. El mateix dia surt en viatge inaugural de Liverpool a Nova York el Mauritania que havíem dit abans. En aquest cas, el transatlàntic de passatgers més gran i ràpid del moment. El 28 de novembre, Louis B. Mayer, un comerciant de ferralla, obre la seva primera sala de cinema a Haverly Hill, Massachusetts. En un parell d'anys tindrà la major cadena de cinemes a Nova Anglaterra. I el 1907 fundaria la seva pròpia companyia de producció, que eventualment es va convertir en part de la Metro-Goldwyn-Mayer. El 6 de desembre, als Estats Units, l'explosió d'una mina de carbó a Monongah, West Virginia, mata 362 treballadors. El dia 7, Eugene Corrie es converteix en el primer àrbitre en un ring de boxa. El 8, el rei Gustau V de Suècia accedeix al tron suec succeint el seu pare, Oscar II. El 10 de desembre, Rudyard Kipling rep el Premi Nobel de Literatura. El mateix dia, a Londres, té lloc la pitjor nit dels disturbis de Brown Dog, quan 1.000 estudiants de medicina s'enfronten a 400 agents de la policia per l'existència d'un monument commemoratiu als animals que han estat vivisaccionats. L'11 de desembre, els edificis del Parlament de Nova Zelanda queden completament destruïts pel foc. El 13, l'emperador alemany William II visita Amsterdam. El 16, Eugene Ferrer és el primer cantant en actuar en directe per la ràdio. El 17 de desembre, Eugen Wangchuck es converteix en el primer rei hereditari del regne del Bhutan. El 19 de desembre, una explosió en una mina de carbó a Jacobs Creek, Pensilvània, mata 239 miners. El 21, a França, la llei de separació Església-Estat, aprovada el 9 de desembre del 1905, és ampliada per la cambra francesa amb la reversió dels fets de l'Església. El 21 de desembre, a Iquique, Xile, el govern nacional mana matar tots els obrers dels Salnitre reunits al pati de l'escola de Santa Maria de Iquique. El 28 de desembre es confirma l'extinció de l'Uia, una au passeriforme endèmica de l'illa nord de Nova Zelanda. El 30 de desembre, la comissió Abraham Mills declara Abner Dubley l'inventor del béisbol. I el 31 de desembre, per acabar l'any, per primer cop una bola cau a Times Square per assenyalar el nou any. Bé, ara anem pel món de la literatura. I aquests són alguns dels millors títols literaris editats durant 1907. El llibre blanc, de Delmira Agustini, Les 11.000 verges, de Poliner, Els interessos creats, de Jacinto Benavente, La ciutat del plaer, d'Arnold Bernet, La gent secret, de Joseph Conrad, Una puça a l'orella, de George Feidou, Tres setmanes, de Linor Glynn, La mare, de Maxim Gorky, A través de l'ull de l'agulla, de William Dean Howells, El misteri de la cambra groga, de Gaston Leroux, Els viatgers de Lao Tsan, de Liu E, El pujol dels somnis, d'Arthur Manchin, El playboy del món occidental, de John Millington Singer, L'auca del senyor Esteve, de Santiago Rossinyol, Boira, de Miguel d'Unamuno, No és George Washington, de P.G. Wodehouse, i El pastor dels turons, d'Harold Devel Wright. I ara és el torn del cinema. El prou ballarí, pel·lícula anònima francesa on un porc antropomòrfic gegant vestit d'humà balla amb una noia, El fill pròdig, de Michel Carré, L'espectre vermell, dirigida per Segundo de Chaumont i Ferdinand Zecca, Vancouver, del director William Hambeck, que filma la vida als carrers del centre de la ciutat a través d'una càmera muntada a la part davantera d'un tramvia elèctric, La casa del lleó, del director suec Viggo Larsen, La tonalització del canal, de Georges Méliès, la trama segueix el rei Eduard VII i el president Armand Fallers somiant amb la construcció d'un túnel per sota del canal de la Mànega, 20.000 llegües de viatge submarí i L'eclipse, també totes dues del Georges Méliès, Ben-Hur, de Sidney Olcott, Moonshiners, de Louis Sparre, considerada la primera pel·lícula de ficció feta a Finlàndia, La curta carrera dels policies, dirigida per Ferdinand Zecca, Primer premi per al Cello, una comèdia francesa distribuïda per Pathé Cinéma, i per últim, El Sartorio o El Satario, una de les pel·lícules pornogràfiques més antigues, produïda a Argentina, inclou possiblement el primer ús de primers plans. I ara, per acabar, com sempre, un llistat de les millors cançons i els seus intèrprets. A Flower from Home, Sweet Home, de John Bielling, A Little Bit, d'Arthur Collins,
On the Road to Mandalay, de Peter Dawson, My Gal Sal, de Byron Harlan, My Wild Eyed Rose, de Hayden Quartet, I Just Can't Make My Eyes Behave, de Ada Jones, Almost Persuaded, de Harry McDonough, Harrigan, de Billy Murray, An Evening at Mrs. Clancy's Bowling House, de Steve Porter, You Got to Love Me a Lot, de Len Spencer, In the Wildwood Where the Blues Bells Grew, de Frank Stanley, Because You're You, de Lee Stevenson, And Then I Loved It, de Cole Stewart, i tanca la llista Ideale, d'un dels més famosos tenors de la història, el napolità Antic Caruso.

0: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
1: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
2: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
1: Un kit d'emergències?
2: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Linterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
3: 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.

Comença aquí la segona hora del programa del Highway 61 i el que farem tot seguit és el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de setembre. Doncs veus, una llista que tenim moltes ganes ja de començar a repassar. En el primer lloc trobarem els The Rolling Stones amb aquest àlbum que es diu Foreign Tongues. Tot seguit us deixem amb aquesta cançó que es diu In the Stars.

Doncs aquí en el Highway 61 que acabem de començar el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de setembre. En el número 1 tenim els de Rolling Stones amb Foreign Tongues i en el 2 està el Jack White amb aquest magnífic Florent Charlotte. Estem escoltant aquest Derecho de Mónico. Al tercer lloc tenim els de Black Crowes amb A Pound of Feathers i us deixem amb aquest Profane Prophecy.

i aquí en el Highway 61 que ens trobem al moment que estem fent el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de setembre. Estem escoltant la música, la nova música del Beck, que ocupa la posició número 4 de la nostra llista amb aquest àlbum que es diu Right Lonesome. Estem escoltant la cançó que dona títol al disc i baixarem una posició més. A les 5 estan els Alabama Shakes amb Must Be Dreaming. Us deixem tot seguit amb American Dream.

hora. Doncs sí, sí, aquí en el Highway 61, que estem fent el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de setembre. Ens havíem quedat a les 5 amb els Alabama Shakes i Must Be Dreaming. A les 6 trobem el Charlie Musselwhite amb Lookout Highway. Estem gaudint d'aquest Ready for Times to Get Better. Baixarem més posicions. A les 7 està la Lucinda Williams amb What's Gone Wrong. I a la 8 trobem els canadencs de Sheepdogs amb Keep Out of the Storm. Tot seguit us deixarem amb la cançó que dona títol a l'àlbum.

Doncs ens trobem ja en l'equador del repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de setembre, la llista del Highway 61. Ens trobem a la posició 13 amb el Willie Nelson i aquest àlbum que es diu Dream Cleaser. És la cançó que hem escoltat. Deixarem més posicions. A la 14 trobem el Whiskey Myers amb Ground Greg Thunder. A la 15 trobem el Robert John and the Wreck amb Heartbreak and Last Goodbyes. I a la posició 16 trobem els Cordobas amb l'àlbum Back to Life. Tot seguit us deixarem amb aquesta cançó que es diu Wings, on venen acompanyats de Kamasi Washington.

Doncs sí que el temps ens ha passat volant i ja encarem la recta final del repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment, la llista del Highway 61, la llista del mes de setembre. Ens havíem quedat a la posició 16 amb els Córdobas i aquest Back to Life, hem baixat una, la 17 està el Curvile, en Filadèlfia has vingut to me, estem escoltant aquest tema que es diu Change to Bleed. Baixarem més posicions, a la 18 està el Zach Bryan amb With Heaven on Top, a la 19 el Luke Winslow amb Quest of Light, a la 20 trobem a la Courtney Barnett amb Creature of Habit, a la 21 de Marcus King Band amb Darling Blue, i a la 22 trobem el Ringo Starr amb Long Long Road. Tots seguit us deixem amb aquesta cançó que es diu It's Been Too Long.

Com us dèiem, el Ringo Starr, que ocupa la posició número 22 de la llista del Highway, amb aquest àlbum que es diu Long Long Road, i estem escoltant aquesta cançó que es diu It's Been Too Long. Baixarem més posicions. A la 23 trobem a la Neko Case amb Neon Grey Midnight Green, a la 24 el Willie Nile amb The Great Yellow Light, i a la 25 trobem els Kula Shaker amb Warmwell Ayer. Us deixarem tot seguit amb Lucky Number, i així posarem punt i final al repàs de la llista per aquesta setmana.

Arribem al final del Highway 61 i per acomiadar-nos el que fem és un repàs dels continguts que hem tingut en el nostre programa. Hem començat presentant tota una sèrie de novetats discogràfiques. En Rosent ens ha traslladat fins al 1907 amb el Fem Memòria i per últim el que hem fet és el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de setembre. No tenim temps per més, acabem aquí i us recordem que si us ha agradat ens podeu escoltar tots els dissabtes de 5 a 7 de la tarda en el 91.2 de Ràdio Molins de Rei i sempre que vulgueu a radiomolinsderei.cat podeu trobar els nostres podcasts i escoltar-los quan més us convingui. De part de tot l'equip, fins a la propera. Hasta tot un plaer, com sempre. Bye, bye.

0: encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
1: No, no, això jo ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
0: Ah, sí?
1: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
0: Així tot va més de pressa.
1: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
0: Molt bé.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Diu el diccionari que la addicció és la tendència o inclinació forta a alguna cosa. Tot i que n'hi ha d'addiccions que no són recomanables, també es pot ser addicte als restes de sèrie, o un programa ja tradicional a la graella de ràdio Molins de Rei, en el que recupero temes musicals gens actuals que us ofereixo amb uns comentaris un xic informals, però força treballats. Apa, visca la sana addicció!
4: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns, de 12 a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
5: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Bona tarda, matusseres, matussers, molinencs, molinenques, catculer i a tota la gent de la comarca i del món casteller que ens està escoltant. Som no una tarda més, una temporada més aquí a Ràdio Molins de Rei, el programa El Mirant al Cel, el millor programa de tota la parrilla de Ràdio Molins de Rei, no?
1: Claríssimament.
0: Molt bé, i com ja heu pogut escoltar, aquí seguim una miqueta la mateixa parròquia de sempre, no?
1: Sí.
0: Un any més,
1: bueno,
0: mateixa parròquia.
1: Sí. Mateixa parròquia, junt, que sempre també seguirà passant, això.
0: De moment, com ens podeu escoltar, de moment estem aquí la Lola i jo.
1: Bueno, tenim públic.
0: Tenim públic.
1: I tenim una convidada venint.
0: I tenim, exacte. Una cosa que veig que de moment no ha canviat respecte a la temporada passada és la impuntualitat. La manca de puntualitat. Això,
1: sí.
0: Ni la gent que ha de parlar, ni la gent que ve de convidada segueixen sent puntuals. Està cosa que està fantàsticament bé.
1: Sí, bueno,
0: doncs aprofitarem i saludarem aquí a la Carla, que com sempre la tenim de públic.
1: I ens fa vol amb la mà.
0: Però mai vol venir a parlar.
1: Bueno, deixeu-la.
0: Hi ha literalment 8 micròfons.
1: Deixeu-la.
0: No. Un dia parlaràs, no passa res. Evidentment, també el podeu estar escoltant per aquí. Saludem el David a les vies de so, el millor tècnic de so de totes les ràdios habides i por haver. Ni intel·ligències artificials ni hòsties. Aquí el David. Com estàs, David? Tot bé? El David ens diu que tot bé, tot i que no el pugueu escoltar. Doncs molt bé. Poca cosa més, no, Lola?
1: Marxem ja?
0: Marxem ja.
1: Ah, doncs
0: sí, perquè
1: bé.
0: Ja saps d'aquí 20 minuts. Vull dir,
1: sí, això és veritat.
0: Adéu, ja està. Hola i adéu. I ara ja podem dir nou. Un dia més, benvinguts i benvingudes, tanquem pinya i comencem...

0: Ja està, Adri, ja pots parlar.
1: Ja està, no? Ja hem acabat amb el nacional molinanquisme.
0: No, i que sempre t'hem d'explicar que quan la llum està vermella es pot parlar i t'escolta la gent. Exacte. Quan no hi ha llum encesa, pots parlar i la gent
1: sigut,
0: no t'escolta.
1: Han sigut dos mesos. El meu cervell...
0: per això jo t'ho repeteixo.
1: El meu cervell s'ha oblidat ja de les vacances, però està ja fregit de feina. Per tant, dóna'm una miqueta de tregua amb el tema de les llums.
0: Sí, jo només t'ho explico per recordar-t'ho.
1: Molt bé, Lola, què tal l'estiu?
0: Diria que curt, però estaria molt lleig.
1: Però tu ets exacte, evidentment.
0: No diré curt, no diré curt.
1: Per la
0: curt,
1: gent
0: no, molt
1: que treballem
0: bé.
1: De veritat.
0: Ha anat molt bé. Mira, m'han faltat algunes cosetes, com per exemple un amor de verano.
1: Mm. Oh.
0: Perquè el més a prop que he tingut d'amor de verano ha sigut que vaig anar a l'Ikea amb el Pepe, el màxim.
1: No.
0: Però...
1: És un gran pla,
0: anar a l'Ikea. Ai, pobre, que se'm va desesperar. Vaig estar més de 15 minuts per triar un coixí. O sigui, per triar si en comprava o no un coixí. El coixí ja estava triat. Però vaig tenir conflictes. No, però he fet molta piscina, he fet molt de poble.
1: Fer
0: molt
1: poble
0: bé,
1: és molt
0: d'estiu,
1: eh? Anar al poble és molt d'estiu.
0: I molt meravellós. Mm. I, de fet, la meva anècdota de l'estiu està situada.
1: S'ha relacionat amb el poble. Molt bé. Sí. Li preguntaríem també a Cristian com era l'estiu, però, evidentment, no. O sigui, Carla, com era l'estiu al Cristian? Sí?
0: Bueno, que ens expliqui ell perquè una mica més i no ho explica.
1: Bueno, que ens ho expliqui. De moment no ho està explicant perquè no està
0: aquí. No ho pot explicar, però la seva anècdota és curiosa també.
1: Molt bé, llavors, Lola, abans que comencem una miqueta, alguna cosa, hi ha coses que canvien, coses que no canvien, nosaltres tres seguirem aquí els dilluns explicant cosetes.
0: O no,
1: no ho sabem. De moment sí. Alguna novetat, Lola, que ens puguis explicar de cara a aquesta temporada?
0: Us puc explicar la novetat.
1: La novetat, eh?
0: Bueno, de moment, la primera.
1: Serà més novetat que quan el Cristian i jo ens vam proposar fer un rànquing de matosins, a veure qui era, saps, per donar punts, i va durar un programa i mig?
0: No, va durar bastant més, però no va arribar mai a resoldre's.
1: Veus?
0: Jo no sé si vaig guanyar o no vaig guanyar.
1: Hem fet moltes preguntes, però no hem fet mai el rànquing
0: perquè
1: de punts.
0: No, perquè la constància no seria de pol nostre.
1: Exacte. Llavors,
0: ni la puntualitat ni la constància.
1: Hi ha
0: però
1: una novetat
0: se fa el que se pot.
1: Que hagi de durar més que aquella novetat?
0: Sí, jo crec que aquesta vegada passarà, funcionarà i serà xulíssim. La novetat d'aquesta nova temporada que estrenem a Mirant al Cel...
1: Redoble de tambors.
0: Trrr, molt bé, trrr, jo he fet trrr. És que farem un concurs, que
1: Epa.
0: Serà el concurs de la vostra vida.
1: El concurs de castells?
0: No.
1: No, aquest ja l'organitza algú altre.
0: És més divertit i més
1: el
0: fàcil.
1: El concurset? Ria el concurset.
0: Ria el concurset,
1: no,
0: tampoc
1: l'organitzem tot tard. L'organitzem tot tard.
0: No, aquest és encara millor. És un concurs de participació.
1: De menjar calçots.
0: No. Ei. De participació.
1: De participació.
0: De participació al programa de Mirant al Cel.
1: És una cosa que en aquesta colla...
0: Ens costa. Ens costa bastant. Llavors, com que sabem que tenim oients molt fidels, tenim públic molt fidel també, i tenim gent que sempre està disposada a col·laborar sempre quan els hi vagi darrere jo, demanant-los coses, hem decidit que aquest any anirem premiant les accions que es vagin efectuant en el programa. És a dir, si demanem un àudio, com havíem demanat per aquest programa, que ha tingut un èxit absolut.
1: Bueno.
0: Agafarem aquestes persones que ens han enviat un àudio individualment, res de famílies, individualment,
1: val.
0: I els hi posarem un punt.
1: És a dir, a una família li posarem un punt a cada un dels membres?
0: Ah, exacte,
1: molt bé.
0: Perquè al final han participat tots. Que la setmana que ve demanem que algú ens vingui a ajudar del dilluns a la ràdio a explicar
1: nudes.
0: O...
1: No, nudes no es demanen des
0: no,
1: d'aquest programa.
0: Nudes no.
1: Si rebeu...
0: Que un és horari friendly,
1: si rebeu
0: friendly,
1: des d'aquest programa és phishing, per tant no respongueu. Vull dir, està bé, l'ha avisat la gent.
0: De moment no ens han fet cap Instagram fake d'aquests que va demanar números de compte, però ojo, que no se m'ho deixa a mi.
1: Si us demanen el número de compte per fer una transferència, tampoc som nosaltres.
0: Soc jo que estic a tu.
1: Llavors això és la Lola.
0: Sí.
1: Això dona molts punts, llavors.
0: Exacte. Moltíssims. Dona tants punts com el més allony que m'ho pugui anar jo amb els vostres diners. No, això.
1: Participació.
0: Participació.
1: El que estaves dient, Lola. Perdó, preparem el fil.
0: Això, doncs farem un rànquing i a final de temporada donarem un premi, o sí, dos, o tres.
1: Final de temporada és el juny?
0: És quan s'acaba l'any, que és el juny, quan s'acaben els col·les.
1: L'any s'acaba el desembre.
0: No, l'any s'acaba el juny.
1: L'any s'acaba el desembre.
0: Dame la raó. La Carla em dona la raó. La tota la vida, l'any comença a setembre, així que feliç any nou, Adri. Feliç any nou, Carla. I feliç any nou, Cristian, que no estàs arribant, però no passa res. La nostra convidada està aparcada, per ser, ja està arribant.
1: Bueno.
0: Estan arribant, vale? Una pista aquí, d'aquí és la convidada. Total, que això, que farem aquest rànquing. Que això, que volem participació de presenciar el programa? Doncs tal. Que volem que ens envieu respostes a l'Instagram perquè ficarem una caixa de preguntes? També ho puntuarem tot.
1: Que veniu al programa?
0: Pues, també,
1: molts punts té.
0: Evidentment. O sigui, això serà una mica com Harry Potter, no? Que Gryffindor 100 puntos, pues això és una mica el mateix.
1: Vale, també el podem amanyar. A mi m'agrada molt amanyar coses.
0: No, perdona.
1: No amanyarem coses.
0: Dumbledore no amanya, vale?
1: Vale. Val. És una opinió tan respectable com qualsevol altra.
0: Vale. Llavors, bueno, això, que sapigueu que hi haurà premis. I que sapigueu també que aquest concurs ha aparegut fa 11 minuts.
1: Bueno, està molt bé. A tot això, Lola, ja, perdona que et talli, però aquest programa és una d'elit, diguem-ne, de les lluites socials, per tant, les mencions de Harry Potter fins aquí. No farem promoció de,
0: no, okay, vale, del producte. No, ok, vale, però que sapigueu que el primer capítol serà 25 d'asena.
1: Transfuga. No.
0: Se m'acaba d'ocorrer una cosa. També puntuarà les trucades que ens feu vosaltres a la ràdio.
1: O si ens envieu un WhatsApp al 691-438-847.
0: El telèfon fix és el 93-668-6161, veritat? Perquè l'he dit de memòria.
1: Sí, sí, vale. Sí. Doncs
0: pues això, WhatsApps i... O que ens envieu nosaltres també els WhatsApps, o això pot ser un caure de l'hòstia, perquè a mi m'escriuen molt.
1: Volem participació. El tema és, volem participació.
0: Sí, a tope. I a voleu tope. Que ens escolteu. I volem que ens seguiu a l'Instagram, perquè necessitem 1.000 followers per poder transmetre en directe. Que a la Júlia no li agrada que ho fem per matussers.
1: Val.
0: Llavors ho hem de fer.
1: Llavors,
0: per
1: deures, de moment, els deures són clars. Ens heu de seguir a Instagram,
0: sí.
1: Si no ho feu ja, i heu de participar quan us demanem ajuda a la participació.
0: No,
1: val?
0: Que està agafant aigua, el Cristian.
1: Bueno, no passa res.
0: Està agafant ja... aigua. Si queden 5 minuts de programa, Cristian.
1: Mademoiselle no pot agafar-se amb la seva velocitat.
0: S'ha de venir de casa amb l'ampolla d'aigua, Adri.
1: S'ha de venir a casa pixat, cagat
0: i plorat. Ah,
1: i plorat també. Molt bé, doncs és una bona novetat.
0: Sí.
1: A veure, igual anunciarem més novetats en algun
0: sí,
1: moment.
0: Sí, segurament.
1: Si és que les hi ha,
0: segurament.
1: Però de moment aquesta. I confirmem, tenim ja l'entrada...
0: L'entrada sorollosa que ha fet el Cristian.
1: Exacte. Hola, Cristian. Bé, bueno, jo et saludarem quan estiguis aquí. Molt bé.
0: Va
1: doncs...
0: de minyons, va de minyons.
1: Va de minyons, eh?
2: Hola.
1: Hola, Cristian. Què tal? Bueno, espera, deixem a presentar-te... Seu. Llavors, primer programa de temporada, però ja venim amb agenda carregada.
0: Sí.
1: Venim amb una agenda quasi tan carregada com el calendari de matosers de setembre.
0: Exacte, és que no, setembre és un mes que ens mola molt.
1: Sí, sí. Jo, mira, crec que vaig fer el calendari, o sigui, em vaig posar a maquetar-lo el dia abans de tornar a la feina i només de maquetar el programa ja vaig... O sigui, el calendari ja vaig... a entrar a la feina estressat, saps?
0: Clar,
1: de tot el que venia al setembre.
0: Tota la feina que ve ara, déu-n'hi-do.
1: Per tant, ara en parlarem, però abans, ara sí, rebem la tercera pota d'aquest...
0: la més gran, la pota més gran.
1: La pota més gran d'aquest tamboret. Allò de no li busqueu tres potes al gat, doncs, Cristian, benvinguda a tercera pota del gat.
3: Bona tarda.
1: Com estàs?
3: Molt bé.
1: Com ha anat l'estiu?
3: Bueno, curt.
1: Curt?
3: Sempre, l'estiu és sempre curt.
0: Sí.
1: Segur que aquest dissabte vaig estar en un dinar amb vari gent. Vam estar repassant convenis reguladors laborals i la gent del món de l'educació sou literalment l'última gent que es pot queixar de que l'estiu és curt. Sou el conveni amb menys hores.
0: Perdona que...
1: A vides i per haver, eh?
0: Perdona que digui una cosa, Adri.
1: Jo estic en el conveni amb més hores a vides i per haver.
0: Més avorrit. Vull dir, en un dinar amb amics et poses a revisar convenis?
1: Sí,
3: exacte.
1: Sí.
0: Has revisat el del lleure perquè és el pitjor conveni que existeix, també t'ho dic.
1: Bueno, no, però l'he patit alguns anys, per tant...
0: Jo encara el segueixo patint.
1: És un conveni infernal. Però bueno...
0: No és conveni.
3: I no tinc temps de mirar convenis perquè tinc moltes coses a fer.
0: Ah, ja.
3: Ara no, perquè no hem començat, però sí.
1: Però per dir, a més demà, Cristian reivindica aquest programa.
3: Demà
1: és
3: vaga.
1: Altaveu.
3: Ah, demà comencem amb vaga.
1: I estem molt a favor de les reivindicacions.
3: A les 7 hem quedat per esmorzar a Sabadell. Jo arribaré més tard.
1: Ets un sindicalista de gambes, a les mariscades.
3: A 7 no m'he despertat jo encara.
0: A les mariscades.
3: Mare meva. Hola, David.
0: Hola, vinga. La teva dona també està aquí.
3: Sí.
0: La teva dona. Mira que fa 8 anys que estan casats i sóc incapaç encara de que em soni bé dir-li la teva dona.
3: Mi mujer.
1: Doncs ho és.
0: Esposa.
3: Mi esposa.
1: Treu-te el cinturó i fes flus.
0: Ai, no.
1: Hem a ella no, que en general. O sigui, a l'aire. Pam, pam.
0: Que
1: pum,
0: és un programa pet friendly. Pet friendly i què? I
1: J.K. Rowling en contra. Estem molt en contra d'aquesta senyora.
0: Bueno, abans del racisme, òbviament.
1: Que abans m'ha sortit la paraula transfuga, però que no seria la paraula per descriure-la, però bueno.
0: No, és transmòfuga. No.
1: Sí, però...
0: És que l'altre dia vaig haver de conjugar-la també jo aquesta.
3: Transfuga és imatge de Carallots.
1: Exacte.
0: Ui. No direm noms.
3: No direm noms.
1: Bueno,
0: jo potser marxo a Horta, eh?
3: Sí, home.
0: Us ho he dit que actuen, que assagen al meu col·le, que està literalment a 10 minuts caminant de casa meva.
1: Però llavors no podries venir al Mirant al Cel?
0: Sí, podria.
1: No podries. Perquè ja hauria...
0: No voldríeu.
1: No, evidentment que
0: però
1: no.
0: Però sí, que teníem el Miquel, que era col·laborador, que era de Sant Feliu i Minyons.
1: I on està?
3: Sant Feliu?
0: Sí, era de Sant Feliu i Minyons.
3: Ah, el Miquel...
0: No, el Miquel Martínez, no. El Miquel Martínez ha sigut també d'Aires de Baó. I ha estat... No, i ha sigut
3: era...
0: el jefe d'aquí.
3: Era Comodín.
1: On està?
3: Comodín. El Miquel Arribas.
1: On estan tots aquests que dieu?
0: Bueno, el Miquel de Perpinyà,
1: no
0: que ens escolta a vegades. Miquel, una abraçada. Jo trobo molt a faltar. Aquests dos em peguen.
1: Per tant?
0: I em fan bullying.
1: Per tant,
0: seguim amb el programa.
1: Exacte, molt bé.
3: Què
0: podem parlar? No, anem a explicar les anècdotes, perquè ja, i si vols després posem els àudios de
1: sostres. Explica anècdotes, no sé.
0: Xulíssim. Vos començat amb la teva, Cristian, és molt forta.
3: Si voleu, començo jo.
0: És molt fort. Que llavors tota la resta serà una castanya. La teva està bé?
1: La meva què?
0: No tens anècdota.
1: Jo no tinc absolutament cap anècdota de l'estiu. Ha sigut un estiu molt plàcid.
0: Has acabat de ficar el parquet?
1: Vaig acabar de ficar el parquet a l'abril. Però sí, ha sigut un abril molt plàcid, gràcies. Ha sigut una... la meva única anècdota és que les meves vacances han estat planificades per gent de la colla. O sigui, jo vaig ajuntar un consell de savis format pel Mitchell, l'Adriana i la Belén.
3: Consell els
1: vaig dir que anava a Galícia de tal dia a tal dia i m'han muntat...
0: Què més vols?
3: S'ha d'aprofitar.
1: Tinc un WhatsApp que val milers d'euros, amb recomanacions de restaurants, a quina hora, a cada lloc...
0: Però això què ruli, Adri?
1: Ja, sí, ja t'ho dic, val milers d'euros. Fes-me un WhatsApp, una transferència... I ja està, i fins aquí la meva anècdota de l'estiu.
0: La meva és una mica més xuli.
1: I Brasil, decime que se siente...
0: Corazón.
1: Adiós, campeona, tu papà.
0: Han arribat les nostres convidades, de les quals només parlarà una, l'entrada triomfal, eh? Veus? Ella ha sigut silenciosa, ara ja no. Ara ja no, perquè ha pegat portada. Tanca fort. És que un moment. No estem gravant això.
3: Bueno, és que...
0: No estem gravant això.
3: En fi, vaig boníssim. Parlant jo, eh?
1: Ves parlant, Cristian.
0: No, la meva primer.
3: Però que estem en directe, eh?
0: Ja, no sé si perdó. Jo, la meva és ràpida. Bàsicament és que el meu poble, que és...
3: És un poble que té...
0: No, bueno, al costat. És un poble que té 15 habitants empadronats, dels quals 10 són cabres.
3: No és el Carmel, no? El teu poble no és el Carmel.
0: No és el Carmel. Tu has estat al meu poble.
1: No és el
0: Jo estava... Eren festes, vale? Hi havia la barra muntada. I jo portava la meva samarreta a l'Europa. Europa, Europa, muerte a la huesa. Llavors, un noi em va parar i em va dir, hòstia, a l'Europa, força Europa, no sé què. I me'l vaig quedar mirant i li dic, hola, excuse me. Em diu, no, jo soc del Nàstic. I dic, ah, vale. Però coneix a l'Europa.
1: Saps qui també és del Nàstic?
0: Ai.
1: El nostre arqueòleg...
0: Sí, ui, però el nostre arqueòleg... Mira quina rima has fet, que ens està escoltant l'Albert segur. Walter, el nostre arqueòleg fantàstic, que és del Nàstic. És meravellós.
1: Pues, Walter, t'he de dir que he seguit... Crec que ets la persona de qui més he seguit.
0: Les històries de l'estiu. És que estan molt bé, sí. Walter.
1: En plan, hi havia gent que anava a Maldives i jo pensava, jo no estic a Maldives, per tant passo. En plan, no hi
0: vaig a veure què fa el Walter.
1: Però aquelles m'han flipat molt,
0: no,
1: la veritat.
0: A més, tu un dijous random d'octubre obres l'Instagram i ella està a Uzbekistan.
3: Sí, o a Burkina Faso.
0: O a Burkina Faso.
1: Qual cosa està molt bé. Perdó, Lola, no volia...
0: Ja està, total. El noi aquest després m'atén a la barra, no? I no sé com va la cosa, em diu, no, sí, sou del Nàstic, perquè he vist que a Valls. I jo, home, a Valls, i que trobem els castells, em diu, sí, diu, era cotxador de la vella, jo. El meu poble, que recordem que té 15 habitants, i està a Teruel.
1: Però fa molts anys, això.
0: Sí, bueno, el noi deu tenir uns 20 i pico.
1: Em deia que no molaria un acotxador d'ara allà servint. Sí.
0: Però fortíssim. Em va dir, si sóc vaig acotxador del 5 de 9. I jo, ah, ok. Ok. I està aquí mi anècdota del Bernat.
1: Però jo sóc contrafort d'un 3 de 6. Ui, amb un no, únic crudó.
0: No. Bueno, ojo, això té el seu mèrit, eh?
1: S'està escoltant ja qui pot ser la nostra convidada?
0: Aquest riure de bruixa que
1: té. O el 75% de les nostres convidades d'avui?
0: El 75%. Uploading.
1: Exacte, està uploading. O downloading, depèn de com.
0: Ui, downloading encara no, eh?
3: Donem la benvinguda allà.
1: Donem la benvinguda.
0: Bueno, no sé, falta la teva anècdota, que també.
1: Però li podem donar la teva... La Cristian pot explicar la seva anècdota?
0: Sí, perquè...
1: I en pot ser partícip.
0: 100%.
1: Pot participar també de la conversa.
0: És que l'adoro.
3: Doncs jo faig submarinisme.
1: Però es presentava, perdó.
3: Pensava que
0: la dama no estava
3: a incorporar mitja de l'anècdota.
2: I he desenterrat piràmides.
0: Molt bé, s'autopresentar la nostra convidada. Tenim aquí la Laura Bosch. Hola!
1: Laura.
3: I
1: Laura,
0: tens acompanyant.
1: Tens un punt a la...
0: Laura Bosch i acompanyant.
1: Tens un punt
2: acompanyant, més uno.
1: Molt bé, tens un punt al rànquing de participació.
0: Sí? Ui, 3, no, sí, perquè tres? Jo crec que presencialment seran 3.
1: Molt bé.
0: No?
1: Llavors vas liderant el rànquing de participació.
0: Àudio 1, trucada 2...
1: temporada...
0: Presencialment 3. Jo ho veig així.
1: Heureu d'escoltar el programa des de principi per entendre una miqueta el tema.
2: Però ja està. D'acord.
1: Simplement volíem fer la punta.
0: Vinga, l'Eli, un punt també. Hola, no, 3. Eli. 3 perquè està aquí presencialment. Ai,
3: que no cridis tant.
0: Com una histèrica, perdó.
1: És que estem molt emocionats
0: estic
1: avui.
0: Estic molt emocionada.
2: És que tornem de vacances.
3: Ve amb molta energia.
1: Laura Bosch, què tal?
2: Bona tarda, què tal, com esteu? Molt contenta.
1: No tan bé com tu, la veritat.
3: Home.
2: Bueno, vinc una mica suant, perquè entrar molins ha sigut una odissea.
0: Sí, hi havia el cotxe parat.
2: Però al mig, com el dijous, no s'ha dignat ni apartar-se una miqueta. Si tocava la ratlla del mig. No la de fora, la del mig. Estava molt parat al mig. Però bé, un cop he entrat he aparcat ràpid.
1: Super
2: raro, a Molins, però...
0: No, a veure, està bé. Està bé,
2: a vegades passa.
0: Un dilluns està bé.
2: Bé. Què tal? Que bé, teniu moltes ganes de venir, en veritat.
1: Sí?
0: Perquè t'has d'explicar una anècdota. Una anècdota,
3: perquè, anècdota no.
2: L'ha d'explicar el Cristi, el primer, hombre.
1: Sí.
0: I és que la seva encara mola més, clar.
3: Quina?
0: La seva.
3: La seva mola famós.
0: Mola per mi.
1: Jo no, que us dic que ens haguéssiu avisat i la Lola i jo haguéssim vingut uniformats, perquè tenim aquí a l'Helena de les Tres Bessones, el mussol de la bruixa avorrida,
0: i
1: la Lola
0: i
1: jo venim aquí de calle.
0: de calle.
2: M'encanta que siguis el mussol de la bruixa.
0: Sí, perquè és
2: l'Helena.
0: La sí que és l'Helena. L'Helena
1: perquè la bruixa avorrida anava de la Gris i el mussol era lila.
3: Soc la 3, em sembla.
1: Però tu vas amb tot de lila, tu vas com el mussol.
0: Jo vull que sigui la bruixa avorrida més aviat.
1: A més, amb el cabell així grisós.
0: La que té riure de bruixa és la Laura.
1: Però és l'Helena total, no?
0: Sí, 100% és l'Helena.
1: És l'Helena total, amb aquest outfit.
2: Vaig de 3 bessones avui.
0: D'una. Bueno, una i mitja.
1: Una i un
2: tros. Una i un tros.
1: Però prenem una història, perdó.
2: Mare meva, quin programa és, ara això? Bueno, promet,
3: la Berta
2: promet.
3: Em fotrà una bronca.
0: Jo després vull explicar una cosa.
2: Hola, Berta.
0: Hola, Berta.
1: Clar, no, espera, no. El punt no es dona Berta, no. Si no surt a l'antena.
0: No, ja, a veure, vale, sí, bueno, a veure, això ho
3: a veure,
0: discutir.
3: Si parlem nosaltres tant que no podem fer...
0: No, però sí que és veritat que enmig de la Laia Roser pel carrer he cridat des de l'altra banda. La seva amiga m'ha mirat rara, en plan, esta senyora que hace saludando a la nada, i la Laia no s'ha dignat a girar-se i a mirar-me, així que Laia, Laia Rosell...
2: Menys un,
0: que ho sàpigues.
2: Menys un punt.
1: Sí, m'agrada molt posar negatius.
0: També podeu tenir negatius, que ho sapigueu.
2: M'encanta.
0: I gomers vermells. Cristian, procede.
1: Sí, ara que sí. Hi hem presentat a la Laura.
0: Sí. Bueno, una mica d'aquella manera.
1: Llavors sabem que la història anava a submarinisme.
0: Sí.
3: Sí. Sí,
2: encantat. Jo he fet submarinisme.
3: Vam fer submarinisme aquest estiu.
1: Molt bé.
3: I
1: a on?
0: A Lloret.
3: Sota l'aigua.
0: A Lloret.
3: Sota l'aigua. A Maldives. Hem anat a Maldives.
0: Sí, sí. Una altra vegada.
1: No he anat a les medes, bandido.
2: Bandido.
0: Que maco.
3: I a part que el nostre instructor abraça peixos, això és una altra història.
1: Lo raro seria que abracés, jo què sé, elefants a sota l'aigua.
3: Bueno, però no s'abracen els peixos.
0: Que els abraçava en sèrio.
3: Sí, abraçats.
0: Que abraçava un peix en concret.
2: Però sentida, una abraçada sentida.
0: Sí, sí. Però pel peix també.
2: Ulls tancats.
0: Sí, sí.
2: Que bonic, no?
1: I el peix plorava. Com plora sota l'aigua?
0: Els peixos no ploren.
2: Em sembla molt fort abracint... Sí, sí.
3: Com...
0: Un peix molt gran. Un peix que era com un
3: peix
0: nen.
3: Napoleó,
1: Carla, si vols parlar, tens 3 micròfons.
3: Si algú vol buscar, peix Napoleó és molt gran.
2: Uau.
3: Llavors, en una d'aquestes immersions, portàvem uns 7 minuts sota l'aigua, estàvem a uns 13-15 metres. De cop, el meu regulador va decidir no donar-me més aire. I
1: jo ja pensé que estàs en Cristian, deixa aquella història.
0: No, jo aquesta història vaig tenir problemes després.
3: Va haver-hi un moment crític. Quan fas submarinisme, normalment vas en fila, a l'instructor davant, una persona i l'altra persona. Jo era la persona del final. Doncs sense posar ni intermitent ni res, vaig avançar a la Carla i li vaig ensenyar el manòmetre a l'instructor i l'agulla anava fent...
0: Loco.
1: Tot això sense poder?
3: Sense poder dir res.
2: Anava a dir, tota aquesta estona sense...
0: Molt bé.
2: Sí. Que bé.
3: Sí, sí. I res, ell molt tranquil va tocar la rodeta de la bombona i es veu que estava a mig obrir la bombona. No per culpa meva, eh?
1: Coses que no passen si vas a fer submarinisme a les medes.
3: Bueno, això pot passar a qualsevol lloc.
0: Està molt bé.
3: I ja està. Quasi m'hi quedo, però al final he tornat.
0: Però està aquí.
3: Estic aquí.
0: Ha arribat tard perquè des de llavors va encara més lent a la vida.
1: Sí. És un bon lloc, en plan...
0: Per morir. Llocs...
3: Sí, hi havia una samarreta que posava el procés del submarinisme, que era aixecar-te, esmorzar, preparar-te, fer submarinisme...
0: I morir.
3: Sobreviure. Llavors hi havia dues opcions, sí o no. Si posava sí... posava dormir i tornar a començar.
0: I
3: si posava no, posava morir feliç.
0: Morir feliç?
1: Ja està. Exacte. I et converteixes en menjar...
3: Vam estar a punt de comprar-la.
1: Bones vibres.
3: Sí, sí.
2: T'he de dir que m'he imaginat el Cristian adelantant la Carla com els dibuixos animats, les aletes que els hi donen la volta.
3: Sí, sí, sí.
2: I a més, els braços i les cames els hi fa...
3: Jo la imatge que va veure jubèlics. La Carla deuria ser una mica...
2: He de dir que et vas arriscar perquè nadant ràpid gastes més oxigen, també.
3: Sí, clar, si no tenia, vull dir, havia de fer alguna cosa.
2: Estaves a menjú com algú d'aquí del programa.
0: Sí. Laia Rosell. Que és que, a més, el Cristian, el que et diu nadar...
2: No saps,
0: ja començo, bueno, estamos ahí trabajando en ello, però...
3: Faig submarinisme, però no sé nada.
2: No saps nada?
3: No.
0: La Laura t'ensenya.
2: L'anècdota hauria d'haver sigut aquesta.
1: Home,
2: faig submarinisme
1: saber
2: nadar
1: no és un requisit per fer submarinisme.
0: No cal, és veritat.
2: Home,
0: per fer surf,
1: no, perquè literalment te'n passava, vull dir, no has de saber flotar.
0: Per fer surf, sí.
2: Però has d'avançar, no?
0: Bueno, va avançar molt.
2: Bueno, va avançar la Carla.
0: Va avançar la Carla.
1: La qual cosa igual parla molt malament de la Carla.
0: Ui. No, que la Carla és un peix.
1: Suposat que és una sirena.
0: Escolta, la Carla al final et pagarà.
1: Per què?
0: Perquè portes ja 3 increpamentes cap a ella i no ha fet res.
2: No vindrà més.
0: Deixa-la tranquil·la, que està trobada.
3: Aquesta persona que més vegades ha vingut
0: i
3: no ha parlat.
2: Carla.
0: Bueno, és que és l'única persona que ha vingut i no ha parlat, crec.
1: Laura, tu has dit que has desenterrat piràmides?
2: No, era broma.
1: Jo què sé, era molt bon plan.
2: Per què em preneu en sèrio?
1: Era un molt bon plan, la veritat.
2: És que m'ha fet gràcia el submarinisme i he pensat, digues alguna cosa que estigui a l'alçada. He desenterrat piràmides. No he desenterrat piràmides aquest estiu. Feina he tingut a mantenir-me jo...
1: A flote. No com el Cristian.
2: He de dir que ara floto bastant. Si em pinto la panxa de color groc, sóc com una boia.
0: La boia que li donen al Cristian per nedar?
2: Em podries... Podria ser jo... Saps? Jo sempre he vist els submarinistes que porten una... un flotador, no? Perquè els vegin i no els atropellin. Puc ser jo? Vols lligar-me una corda i floto per tu? És increïble. No, no, és increïble. No em puc ni enfonsar, és increïble.
3: Podem donar el context, no? Perquè anem parlant i...
2: Sí, bé, jo aquest estiu he tingut feina perquè... I tenia moltes ganes de tornar. Espera.
1: No et sentis pressionada,
2: Laura? Tenia moltes ganes de tornar perquè, a més, feia molt que no tornava a fer castells. L'altre dia vaig anar a una diada perquè feia molt que no venia, no anava als assajos, i és que s'està coent aquí dintre una matussera! Estic embarassada i tindrem matussera nova.
3: Bravo,
2: d'aquí uns mesos.
1: Engegada de Reis.
0: I el pare és l'Adri.
1: Som Lola?
2: Sou tiets.
3: Aquest Adri no.
2: I el pare és el Quinyens.
0: Clar, és que li he fet un audio, li bueno, dic, l'Adri com està content, i dic, bueno, dic, el pare és el Quinyens. Dic, a veure,
2: t'imagines? Plot twist.
0: Però que t'acaba, no seria el primer canvi de parelles que hi ha matussers, també et dic, eh?
2: És el Quinyi, i per això sóc una boia, ara. He descobert aquest estiu, no és broma, eh? He descobert que... A mi m'agrada molt jugar, ho faig de molt petita, a la piscina, allò de passar per sota les cames.
3: Sí?
0: Ara mai.
1: Vale, ara que és allà encallada,
2: sí, ara tenia un punt de... No passo, i l'Adrià tirant-me cap avall, i jo, és que floto, no puc passar.
1: I se t'acabava l'oxigen, eh?
2: Era terrible. Mira. Quedava encallada, és terrible, terrible. Llavors vaig decidir panxa amunt i flotar.
1: I molt deixar bé. De jugar.
0: Jugar a cebolla.
2: I jugar a cebolla. Sí,
0: està xulíssim.
2: Sí.
1: És un bon joc.
0: Jo he de dir que vaig veure una imatge el diumenge a la diada, i diumenge no, perquè va ser dissabte,
3: vale,
0: de la Laura amb un mocador. És que la primera per a mi s'adentro vaig riure perquè vaig pensar, ai, quan neixi la criatura. Portava un mocador aquí penjant a Laura i va fer, aquest mocador qui me l'ha penjat i de qui és? I jo pensava, aquesta dona serà mare. És possible que s'abandoni la criatura en algun lloc perquè se li oblida?
2: No, sí. Jo pateixo, he de dir que se m'ha mort un cactus aquest estiu. No vull dir res.
0: Bueno, normal,
2: però estem intentant sobreviure, de moment ho portem bé.
3: El Quinyi no sé si pateix més perquè tindrem una filla.
2: El Quinyi pateix per si surt com jo.
1: L'Adri, o sigui, només néixer, li enxufarà un AirTag, li mecanitzarà un GP, un satèl·lit només per tenir localitzada la nena?
2: Sí.
1: Hombre, claríssim.
2: Com ho saps,
1: Un equip d'espia?
2: Sí, em va passar, a més recordo el moment exacte.
0: És que jo vaig veure com des de fora i dic, ve que la Laura tot mirant-se el mocador dient...
2: En la meva defensa he de dir que totes les canalles, absolutament totes, quan s'enfaixen, em pengen els mocadors. Llavors, jo va haver un moment que portava un mocador i vaig dir, no és meu, però tampoc sabia qui me l'havia penjat. Llavors,
0: que bueno, vaig imaginar,
2: un moment de drama de... Em sembla que era de la Martina. Hola, Martina, si ens escoltes. Quasi et robo el mocador.
1: Li podem preguntar d'aquí menys dos minuts, perquè recordem que ara mateix està ben diassats. Per tant, si esteu escoltant això i sou de Matusers, hauríeu d'estar al Castellòdrom.
0: Bueno, però...
1: Que gràcies que ens escolteu,
0: sí,
1: però tiro cap al Castellòdrom.
0: També.
1: Panda de vagos.
0: El que podem fer és escoltar algunes de les vacances que han tingut els nostres companys i companyes.
1: Sí, perquè hem estat aquí comentant el nostre estiu... Però també estaria bé una mica...
0: Donar l'enhorabona a la Laura, que no li hem dit. I al Quinyi, per la part que ha fet també. Però sobretot a la Laura.
1: Sí, per la part que li tocava.
0: Sobretot a la Laura, que és el forn, vale?
1: Bueno, a veure, i aquí hi ha una religió bastant important que s'ha assentat en base a una senyora embarassant-se sola. Laura, vull dir que hauria la possibilitat que la Laura fundés una nova religió.
2: No.
1: Ara no, perquè sabem que és el Quinyi.
2: Hi ha un comentari que no el puc dir perquè estem en horari infantil, eh?
0: Bueno, l'Adri abans ha dit nudes.
1: Que no ens enviïn nudes perquè
2: serà un fixi. Això va entre gotes i sortirà quilos. Jo no vull dir res, però patirem.
0: Com surti com el gat del Quinyi.
2: Com surti com el Quinyi.
0: Com surti com el Quinyi,
2: ja
0: també.
2: Ja podem córrer tots plegats.
0: Ok.
2: Dit això,
0: podem passar els àudios.
1: Estaria bé, no? A veure, què hem fet, Lola, per començar a fer engagement amb la...
0: Ah, bueno, vam demanar per difusió que la gent ens enviés àudios de les seves vacances. Sí que és
1: veritat
0: que...
1: Gràcies pels zero àudios que ens heu enviat, arran del missatge.
0: Sí, arran del missatge ha sigut zero total, però arran de la Lola aquest matí.
1: Molt bé.
0: Que ha anat increpant a la gent. A una dels quals els l'he amenaçat, de fet. No direm qui. Però han enviat àudios.
1: Molt bé. Doncs
0: llavors
1: comencem...
0: tindran premi, encara que hagin sigut una mica suggestionats.
1: Anem a tirar-li, a veure què
0: ha fet
1: la gent.
0: Qui surt.
1: A veure què ha fet la gent de la colla. Comencem amb el primer àudio que ens envia... Dona-hi el play, David. I
0: què vagin sonant?
1: Échale.
4: El meu estiu és superguai. He estat a Cádiz, a San Fernando concretament. Maquíssim. Gent maquíssima, una temperatura increïble, perquè recordem que estem a l'Atlàntic i a la nit feia fresqueta. I la veritat que molt guai, molta festa, molta fèria. Menjar increïble, la veritat, home, estàs a Andalusia. I la veritat que molt bé. Ens va pillar ja a la final del Mundial, que la vam veure i la vam gaudir moltíssim, en una plaça allà a San Fernando, que eren 1,000 i pico persones, i amb una pantalla gegant i tal, i super, super guai. I després, pues, res, d'allà vam anar a Mojácar, anava jo amb tres amics més, i vam anar a Mojácar, i aquest viatge va ser més, bueno, més tranquil·let, més de platxeta, més de cacaris també, no? Però sí que és veritat que ja anàvem més de poder de festa i tal. I a Mojácar, traient que un dia vam sortir a festa, els altres va ser més tranquil, més anar pues, a la platxeta, passar el dia i tal, i després el xiringuito i això. I després res, pues, vaig estar a Castellón, que eren just les festes d'un poble que es diu La Serratella, i cada dia havien events durant tot el dia i un ritme increïble, la veritat, estava rebentat. I
1: molt bé, bàsicament hem vist molta platja, molta festa
0: i moltes noies.
1: I molta bona vida.
3: Ete, amb l'energia que tens sempre i aquest àudio, o sigui, anava a menys dos.
0: Pobre, no, a veure, no. Però una vegada
2: sabeu
0: el esforça.
2: Flash de Zootropia?
3: El?
2: Flash de Zootropia.
0: És el Cristian. És el Cristian, en realitat.
2: S'ha llevat
0: no,
2: de la migdiada.
0: No, però per una vegada que parla lentament i
3: gràcies,
0: passa
3: l'estona. Gràcies, Pepe,
0: gràcies. Tengui, meu.
3: No molinenc, per cert.
2: Sempre va estressar.
0: No molinenc, correcte.
1: També jo tenim jo m'anava mirant els seus stories també, així conjuntament amb el Kazajistán, eso, sí. I m'anava pensant, vaya bona vida que és el xaval, perquè sí, no, sí. Parava de sortir de festa, xiringuitos, molt bé.
3: S'ha tallat el cabell, eh?
1: Molt bé, Pepe. Sí, molt
2: trobo
1: vida.
2: Que s'ho ha muntat bé.
0: Sí, no està mal, no està mal.
1: Sí, és un molt bon estiu. Anem a veure què més tenim on the list.
3: Andalusia sempre és una bona opció.
1: Sí.
0: Sempre.
5: Vale, us faig un resum així ràpid del que ha sigut el meu estiu. Les primeres setmanes de juliol no vaig fer res. Llavors, el 13 vam marxar cap a Galícia, com 4 dies, per veure els abuelos i tota la família. I després, el 18, no, 19, vaig marxar de campaments fins al 27, que vam anar com cap a França, cap al Canigó. Vam estar fent una ruta per allà i vam pujar al Canigó. I després vam tornar... O sigui, va estar molt bé. Estava a les Let Torres també, perquè no em juntes al cau. I després vaig estar per aquí 4 dies i a l'1 anàvem com tota la família cap a Tarragona, a la Mora, que és com on passem tot l'agost. Llavors jo vaig passar el dia allà i vaig tornar amb ma mare perquè el 2 vaig agafar l'avió per anar a Irlanda, que anava com amb la companyia Rosa dels Vents. És com que teníem una monitora nosaltres com que ens acompanyava ja fins a Irlanda i estava sempre amb nosaltres. Érem com un grupet de catalans que sortíem com des d'aquí per anar allà. I llavors vam arribar allà i és, o sigui, jo vaig com estar dormint a una residència com amb moltíssims estudiants tipus francesos, italians, alemanys i de bastantes nacionalitats. I també hi havia més espanyols allà. I bueno,

0: Superbé.
1: Berta, hem decidit que anàvem a deixar tot
2: l'àudio... Que ens feia massa enveja el teu estiu.
1: Fins que has dit que un dels grans problemes que t'anem a treure el mòbil, quan això és el millor que pot passar.
2: Ara venia el millor que és que quan explica que va fer surf.
3: El drama adolescent.
2: Home, a veure, sí.
3: Qualsevol adolescent.
4: Molt bon estiu de la Berta,
1: Jo m'estressava. Jo amb aquest estiu jo m'estressava.
2: La vida de la Berta és així.
1: Cada dia hi havia moltes coses.
2: El dilluns tinc anglès, el dimarts tinc natació, el dimecres tinc música. La vida de la Berta.
1: Hem vist Irlanda, hem vist muntanya, hem vist família.
2: Els abuelos.
1: Jo m'he estressat.
3: No, ha fet de tot aquesta noia.
2: Passem al següent?
1: Molt bé. I com podem saber, Berta, ja t'ho preguntem després, com va anar el surf? Plan...
2: Jo crec que li va agradar molt, perquè m'ha dit... Sí? Va ser guants o què? Com que li agrada molt.
1: Vas fitxant la gent, pel club de surf a Castelldefels?
2: Surferos.
1: No cal marxar a Maldives, no?, per fer surf.
2: No cal, anem a Castelldefels.
3: Ai, sí, Cristian, per sobre l'aigua, així no t'ofegues.
2: No, això sí que... Per surfejar sí que cal nedar.
3: Ai...
2: Però pots tenir la boia al costat.
3: Jo et vinc... un surf tàndem? Un tàndem de surf? Com els tàndems de bicicletes, saps què ho dius? Vale. Li estava dient en sèrio. Perdó.
2: Soc tan fan de la Laura.
3: Soc molt dispersa.
2: No. Què va?
3: Gens.
1: Però ens agrada.
2: Sí, molta enveja.
1: Anem a veure més gent de la colla. Què tenim? Què més tenim?
2: Dispara.
5: Pues aquest estiu me l'he passat com els últims dos estius, treballant a tope, sense tenir gaire temps lliure, però bueno, els pocs temps que trobava per fer coses, pues m'he anat a... amb la meva parella, la Marina, a Montenegro, que va estar molt bé. Bueno, vam estar veient diferents ciutats de la costa, Budva, Podgorica, vam veure també la capital, Kotor, molt xulo tot, ens va encantar. I també pues, he anat a aprofitar que a fer el que més m'agrada, que és anar a escalar la muntanya, etc. Vaig anar a fer el Pedraforca sol, que era una fita i un objectiu que tenia pendent des de feia temps i la veritat que vaig disfrutar molt, tot i que vaig patir una mica. Perquè, bueno, va ser força exigent. I això ja em va portar a ficar-me diferents objectius, no? Ara em vaig plantejar aquest estiu de començar a fer el repte dels 100 cims, que vull començar a fer. Em vaig motivar també per començar a fer alpinisme i tal, llavors pues, estic estalviant tot el possible per comprar-me material, etc. I he fet també d'altres coses com més... Bueno, potser no tan significatives per mi, per aquest estiu, no? Que no, potser no recordaré tant. Però...
1: Molt bé, tenim un estiu de moment de fiestes, playas, xiringuitos, un estiu molt ocupat, i un estiu de muntanyeta, bé chill, viatjant...
3: I la feina, que ha dit que ha treballat, també.
2: Sí,
3: molt bé. Feina,
2: el 112, però... que és un servei molt especial. Mm-hmm.
1: Arreu, benvingut al Club dels Matussers, que hem pujat a Pedraforca.
4: Era que li tocarà la Berta d'aquí 3 estius.
3: Jo sí, però fa temps.
1: Has pujat
2: Pedraforca? Ara no pujaries.
1: Tu quasi?
2: No ens va deixar el Pedraforca pujar nosaltres.
1: És veritat. Jo el vaig pujar després amb la Carlota.
3: Per mal temps?
2: Sí, per pedregar.
1: Va començar a pedregar.
3: És que és difícil, jo vaig patir.
2: I la Isa portava una capelina negra que semblava un dementor.
3: És que clar, i que se n'anés sol a fer-lo, ojo, eh?
2: Bueno, la Renau és així, eh?
3: Ja, sí, sí.
2: La Renau és així, estupendo.
3: Molt bé. I diu que ha fet escalada, també.
2: Sí, li agrada molt.
3: Estupendo, això no.
1: Molt bé. Fantàstic. Tenim aquí estius per tots els gustos,
2: Sí, la veritat és que sí. Ens queda l'últim.
1: Anem a tirar l'últim. Vale,
2: que són dos àudios, però ficarem només un.
1: Sí, ficarem el segon àudio directament, que és l'àudio resum familiar, no? De moment hem tingut àudios d'individual contributors, sí. Anem a mirar un àudio familiar.
6: Família Picó Joventeny, i dir-vos que aquest estiu hem estat de vacances al nord, al País Basc i a Cantàbria. Al País Basc hem estat a Mundaka, un puesto per fer surf que estava molt xulo, poble molt maco, i sobretot hem pujat perquè tenim un amic, el Rubén, que té una escola de surf a Santonya, que es diu Berria Surf Camp. I jo, el pare, el Lluís Picó, volia fer surf perquè hem pujat junt amb la Lídia, hem pujat moltes vegades, però com que estava lesionat, que m'havia trencat el menisc, no he pogut fer. Però els que sí que han fet surf han sigut els nens. Hola. La Valèria i l'Isaac. I que us expliquin ells si els ha agradat o no. Bueno, ja havíem provat una coseta aquí, però clar, Cantàbric és el Cantàbric. I Valèria, com has vist tu aquesta experiència?
7: Jo he viscut el surf com una cosa que m'ha agradat bastant. Pel poc temps que he estat, jo he vist que he anat progressant de poc a poc i la veritat és que ha sigut una cosa que m'ha impactat. No m'esperava que m'agradés tant i que m'enganxés.
6: Sí, és que, bueno, al mar, a Rubén també, que ens ho va transmetre amb aquesta passió, el puesto és molt bonic. I tu, Isaac, què? Com has vist?
8: M'ha agradat molt el surf
0: perquè ells estan...

0: en contacte amb el mar i de poder estar molt de rato amb el mar i de surfejar.
1: Sí, la veritat que es van passar pipa. Jo no m'esperava, bueno, ni jo ni la Lídia ens esperàvem, que els agradés tant, i ara ja ens estan demanant, bueno, que quan pugem. I bueno, veurem a veure si per Setmana Santa o a l'estiu segur. La Valeria ha dit que pujarà una setmana, no?
0: Sí.
1: I bueno, pujarem nosaltres també.
2: Lola, vas fitxant?
3: Has vist o no? Has vist o no? La manipulació del surf.
4: 50% d'àudios de surf.
2: De surf, sí. Sí, sí. Pues mira, igual pots engegar la teva iniciativa d'anar a fer surf.
3: Sí, anirem.
2: Algú lloc?
5: Una sortida a Matussera, anar a fer surf, a mi em semblaria meravellós, com a event social.
3: És que és xulíssim, perquè a més, on vaig a fer surf jo, perquè soc surfera, recordem que soc surfera, on vaig a fer surf jo, hi ha un xiringuito, maquíssim,
2: i
3: a més hi ha platja.
2: Pel Pepe.
3: És veritat, però no, bueno, sí, nadie, però no veu, és igual, es pren les seves coses sense alcohol, però que hi ha platja xulíssima i que està superbé aquell puesto, llavors qui no vulgui fer surf, està a la platja tranquil·lament xin, jugant a pales o que sigui, i els que vulguin fer surf fan surf, que a més em van dir que em farien preu. A l'Escola de Surf Catalana del Surf, per tant, jo no sé què estem
5: doncs
3: fent.
5: Doncs poca broma, eh? Jo llenço proposta de sortida social Matussera a fer surf.
3: Vinga, una més.
2: Anem a buscar data.
3: Més. Una i...
4: Com no tenim...
2: Anem a buscar data.
4: Fer el setembre.
2: I per buscar data...
3: Necessitem repassar el calendari.
2: Anem a parlar exacte de què ve cap aquí, no?
5: Segon tram de temporada.
3: Bueno, anem a parlar dels propers 15 dies. Primer, perdó.
5: Perdó.
3: Primers 15 dies, primer.
2: I si vols, Lola, anem a fer un encara més complicat. Anem a separar els propers 15 dies festa majonencs dels propers 15 dies sense festa major.
3: Vale. Comencem pels festa majonencs.
2: Que sí, que
3: o festa majonins.
2: Són els very, very important.
3: Perquè són els primers, bàsicament. Clar. Avui comencem amb l'assaig. Avui a 2:15, que ja ha començat.
2: Avui
3: però
2: fa un quart d'hora.
5: La canalla ja hi és.
2: Molt ja hi és?
3: I els canalles, també.
5: Diria que sí.
3: Dimecres, que tenim assaig normal, a 7:45. Aquest divendres és festa, per tant, no tenim assaig, per això fem
4: assaig. Arnau Puig, no hi ha assaig divendres.
3: Ai, meu, que sempre m'assaig. Em truquen, diu, Lola, no hi ha ningú. Ai, és que me l'has tributat.
4: Es presenta a finals de juliol, allà. En fi.
3: Però que jo havia parlat amb ella aquell dia, és que va ser molt fort. Bueno, la qüestió, que després passem al dilluns 14, que torna a haver-hi assaig general, i a més hi ha assaig
2: dilluns,
3: especial. Dilluns 14, sí, sí. Després de la ràdio, durant la ràdio també.
5: És el meu aniversari.
3: És que a més és l'aniversari de la Laura. I el dia següent és el teu.
5: Tenim cosetes.
2: Sí!
5: És veritat!
3: I el 26 és el de la Isabela. El de la Isabel. El de la Isabela va ser el 17 de març.
5: Per tant, tothom assaig el dia 14.
3: Correcte. A Font Cagarro i
5: esmorza. Sí, portaré cosetes.
3: Més de la que ja portes.
2: Sí, dilluns que ve... Ojo, Loli, això és ben important, sí. Avui i dimecres assagem al Castellòdrom.
3: Sí.
2: Dilluns que ve comencem assagant a les escales del mercat i després ens traslladarem cap al Castellòdrom.
3: Exacte. I el dia 16, que és dimecres...
2: Perdó, no ens traslladarem al Castellòdrom, ens traslladarem al pati de la Federació Obrera.
3: Ah, sí.
2: Per tant, és una miqueta d'assaig així, amb visos d'assaig públic.
3: Espero que no plogui. Molt bé. I després tenim el dia 16, que és dimecres, que tenim altra vegada assaig normal al Castellòdrom.
2: Molt bé. Per tant, dilluns, dimecres, dilluns, dimecres.
3: I aquí, això és els assajos.
5: Així és fàcil de recordar.
2: I exacte.
5: Perquè si tinguéssim dues setmanes diferents, així són dues setmanes iguals.
2: Exacte.
5: Són dues setmanes que es canvia el divendres pel dilluns.
2: Exacte.
3: Correcte.
2: Dilluns, dimecres, dilluns, dimecres.
3: Després tenim el dia 23.
2: Què passa el diumenge 20?
3: Va, és que clar, estàvem parlant d'assajos. Ok, anem en ordre. El primer tenim la crida.
2: El divendres 18.
3: I a la crida, l'hora no la sé, el lloc és el passat ajuntament, suposo.
2: Serà cap a les 8, com sempre,
3: si vale.
2: Ens ho hem de confirmar.
3: I esperem que siguem els primers, si us plau, gràcies. I el diumenge 20
2: tenim la...
3: Diada de Festa Major.
4: Diadote.
3: Ot.
4: Que ve Poble Sec.
3: Molt bé.
4: Esparreguera.
3: Sempre tenim uns problemes amb aquesta diada. Castelldefels?
2: Mira com hem estat parlant l'altre dia 50 hores,
4: Castelldefels, no? No, Castelldefels
3: no. És a diada. Hi ha una quarta colla.
2: Sí. Mira com hem estat mirant.
3: Foix?
4: No. Bueno, ara ho diem,
3: És que tenim uns conflictes en les dues dies que ens queden a Molins que no sabem caçar quines colles venen a cada diada. I diada.
5: I diada. I s'assemblen, clar.
3: Bueno, que ens liem.
5: On fem l'actuació de Festa Major?
3: Perquè Lluçanès ve diada.
2: Badalona.
3: Badalona. Jo sí, que anava en grocs, veus?
4: Valla Reguera, Badalona i Pol la Sec.
3: Colors preciosos.
4: Molt bona diada,
5: Sí. I colles amb molt bon rotllo.
4: I nosaltres.
5: No? I nosaltres.
2: Sí. Nosaltres podríem no ser-hi, eh? En plan, que actuïn.
4: Sí, podríem fer ells l'actuació. I nosaltres...
5: Cop i volta tots fent surf.
3: Però és un molt bon dia perquè tothom se l'ha guardat. Jo ho veig.
5: No.
3: Ah, no.
5: Tothom. Havia de festa major.
3: Tots Arnau Puig, diumenge 20.
5: Diumenge 20, diada.
2: Creiem, estem, jo estic 90% segur que és el pati del Palau.
3: Em sona que també.
2: Ho acabarem de confirmar.
3: Sí. Som el vostre mitjà d'informació i de desinformació.
2: Poc fiable, però som el vostre mitjà.
3: Per tant, i de desinformació sort. També.
4: Dilluns que ve ho direm.
3: Sí. Després ja passem al dia... Bueno, el dilluns hi haurà Mirant el cel normal, suposo, no? Dia 21. I el 23, que és dimecres, tenim una altra vegada assaig a les escales. I després sembla ser que no tenim més assaig, perquè només posa escales.
4: Perquè el 25 és...
3: No, dic el mateix dimecres, no ens movem d'allà, només les escales. Ah. Llavors, aquí ja m'ho de donar un cop de mà,
2: sí,
3: perquè no
2: perquè
3: sé...
2: Sí, perquè ja comencem, llavors ja entrem al cap de setmana de festa major. Divendres, dissabte i el dilluns seran les tres nits de festa, per tant, són les tres nits a les que entrem que tindrem barra, però entre les barres i just després de les barres passen cosetes, passen cosites. I és que si fem assajos...
4: A les escales.
2: A les escales, és per fer el pilar...
3: A les escales.
2: Del petit camell, el dissabte 26.
3: Molt bé,
2: però no acaba aquí la cosa dels pilars. No. Perquè, clar, com que aquest any el Miquel de l'any, el Michel de l'any,
3: és
2: un Miquel, és un honorable Miquel de la colla,
3: bueno,
2: hem estat convidats i convidades i convidadis a pues, fer un pilar el dia 29, el dia de Sant Miquel. Per tant...
5: Increïble.
2: És molta tralla.
3: Ens espera una festa major tralla. Més xula que mai.
2: Sí. Resumint, anem a resumint. Avui aquest dimecres d'assaig, dilluns que ve i dimecres que ve assajos, divendres que ve el Pilar de la Crida, diumenge que ve, dia 20, la diada de la Festa Major, 21-23 assajos, el dissabte 26 el Pilar 20, del Petit Camell...
3: 21 no, no l'escolteu, 21 no.
2: Ah, no, 23. 21 no, 21 mirant al cel.
3: 23.
2: Mira.
3: Estàvem dient bé. Estàvem dient bé.
2: I, en tot cas, això, el dimarts 29, al Pilar dels Miquels.
3: Bueno, no està malament, ens espero més bastant important, eh?
2: Perquè això, a sobre, no és només tot el que tenim, sinó que també tenim altres cosetes no santmiquelenques.
3: Què és el Pilar del dia 11?
4: Aquest divendres, que és dia 11, és la Diada Nacional de Catalunya, i com l'any passat...
3: Fas por, Adri.
4: Com l'any passat anirem a...
3: Espera, que tenim segona veu, que tenim segona veu.
4: A fer un pilar... convidats per l'Ajuntament de...
3: Però convidats.
4: Convidats? Cobrant. Sí. Però convidats.
2: És un bolo.
4: Convidats a
3: fer un convidar una boda i has de pagar.
2: No, però és important també, i també donar-li les gràcies a l'Ajuntament de Cervelló, no, per un any més seguir.
4: Ja vam anar-hi l'any passat i aquest any doncs repetim i estem encantats de tornar-hi.
3: Sí,
2: i diumenge?
4: I diumenge 13 ens van convidar també els companys de Caldes, també ens van convidar de la mateixa manera.
3: M'agrada aquesta bona manera.
5: És la millor.
4: A Caldes a fer afectuació amb els companys.
2: Amb els fillols de Lluçanès?
4: Sí. I...
3: Correcte, perquè també som padrins.
4: Sagrada Família?
2: Sagrada Família. Sagrada Família. Epochil.
4: Sí, crec que era Sagrada Família.
3: Molt bé.
5: Quin setembre, eh?
2: No, és...
5: Carregat.
2: Perquè, a més, diumenge o dissabte ja vam... El que parlàvem abans, no? No hem parlat avui molt de la diada, jo crec que igual ho podem deixar per dilluns que ve i fem un
3: tàndem
2: amb la de Caldes. Ah, però aquest dissabte ja vam començar temporada, això vol dir que ja veníem també de parell de setmanes d'assajos.
4: Sí. Ja vam fer doblete el dissabte.
3: Sí,
2: és veritat?
3: Sí.
4: Matí tarda.
3: També, cobrant. Sí. Sí. Sí. Que sé que
5: a l'octubre ens avorrirem.
2: No,
3: que també hi ha cosetes. Farem surf. Sí,
5: farem surf.
3: Claro, és el moment.
5: Jo abans del gener he de fer surf, perquè si no floto, eh? No us aviso. Seré de flotar.
3: Però si no hauràs de fer surf portejant, que serà una mica raro, també et dic.
5: Serà raríssim.
3: Ara seràs mare, per tant no podràs tot, cap problema. Sempre i quan no deixis a la criatura en algun súper, en algun lloc, amb mans d'alguna altra persona que no és família seva.
5: A la penjaré aquí l'ombro com els mocadors i així no me l'oblido.
3: Correcte.
5: Perfecte.
2: Perquè em miro tots a mi.
3: Perquè ets el jefe del programa.
2: No sóc el jefe del programa. No, és que ja m'he tornat a estressar només de... Veus? És que tinc la xuleta del setembre davant i només de llegir-la ja m'equivoc. Vull dir, està ja...
3: El setembre serà una miqueta el que és la vida de la Berta.
2: Està very busy, sí. Eh? Sí, sí, sí.
3: Que sí?
2: És una miqueta el que són les vacances de la Berta.
3: Les vacances, però és que la seva vida és així també, eh?
5: Sí, una mica.
3: El dilluns d'anglès, el dimarts té música, el dimecres té música.
5: Sí.
3: Pobre meva, és... L'estressen.
2: Teniu ganes de festa major?
3: Sí. Sí, o sigui, jo sempre fa una miqueta de mandra perquè la barra està molt guai, però també és molt cansada. Mm. Esperem que aquest any hi hagi moltes mans i hi hagi molts torns i vingui molta gent. M'estàs mirant amb una cara, Cristian, que em fas una mica de por. A més, estan preparant cosetes per la barra, que lo sé jo, sí, que han llegat.
2: Que, de fet, parlant de la barra, igual podem fer aquí també... Seguim amb la participació. Jo crec que podíem llançar... És que ja està havent-hi un debat sobre si hem de fer... Bueno, sobre si hem de fer no, perquè està clar que sí. Volem fer samarreta de la barra de Sant Miquel 2026. El que encara estem allà una miqueta en debat és, i a més hi ha dos sectors clarament diferenciats, perquè més som quatre persones, per tant és 2-2, estem en empat perpetu, sobre si hem de seguir amb el mateix color i intentar com crear, diguem-ne, ja tendent amb aquest color, o si cada any hem de fer un color diferent. Jo crec, abans de demanar-vos la nostra opinió, que podíem obrir pregunta per l'Instagram del Mira en el Cel i que la gent voti.
3: De fet, la pujarem.
2: A veure què. Vosaltres què creieu? Hauríem de seguir amb aquest color?
4: A mi que aquest color m'agrada molt.
5: Jo no, com el Cristian. A mi m'agrada, o sigui, moltíssim. Trobo que va en línia amb el marró de matossers i no és com el marró de les samarretes que tenim, que totes són diferents, aquestes totes són iguals, llavors va molt en la línia. I a mi m'agrada perquè és claret i surts una mica d'aquella foscor.
4: Combina bé. No sé,
2: m'agrada molt perquè de moment, fins ara la Lola...
5: I és
2: que
5: fàcil de combinar, sí. Jo me l'he posat molt.
4: Amb texans, amb pantalons clars, combina bé.
2: És de conya.
5: La veritat que va molt bé per combinar.
2: Tu, Lola, anaves en... la teva opinió va a aquesta línia o no?
3: No.
2: Pues ja, no cal que no, la teva opinió, llavors no ens interessa.
5: Tu canviaries
2: massa.
5: Cada...
3: És que he vist el disseny i quedaria molt ben blanc.
5: Ai, blanc no, que s'embruta molt ràpid.
3: Bueno, sí, un blanc cru, que no sigui tan cru com aquest. Ah. Una mica més clar.
5: Bueno.
3: Jo l'únic que vull és que no es facin més negres ja, por Dios.
2: No,
3: que
2: negres,
3: estic farta de samarretes negres racista. De matossers. Ui, otro que llama racista.
2: Tu, no vas anar diumenge i vas llegir els cartells que ficava per allà?
3: Força negra.
2: Exacte, doncs pues ja
3: està. Estava molt loca, perquè va ser el primer que vaig veure quan vaig arribar. I dic, por Dios, sí que van força aquí.
5: Ah, clar, pels molts negres.
2: Per tant, la vostra opinió va en la línia de mantenir color, eh?
3: No.
4: Sí.
3: Canviar.
4: Som de contra.
2: A mi m'agrada molt. Jo, a la gent que ho he anat preguntant, també m'han dit que el mateix color. Però, evidentment, hi ha certa persona que és més tuerca que una mula que
3: comença
2: que
3: per I i acaba per Bet?
2: No, comença per Jota i acaba Mulia.
3: Ah, vale. Ui, mira, avui surt aquí calent, Adri.
2: Sí, tu has dit una altra de les seves cosines i tu no t'has mirat, per tant...
3: Perquè la que comença per Jota i acaba per Ulia és... la favorita.
2: És més tuerca.
3: Sí, ara l'he liat. Ara jo pillaré també.
2: Doncs això, si esteu escoltant...
3: Però s'ha escoltat la Carla.
2: Seran 24 hores d'enquesta, vull dir, no dura massa més, per tant, a votar.
3: Sí. Ai, que em pega.
2: Sí, funciona.
6: Completament mentida. Cosines meves, us estimo amb tota la meva ànima i el meu cor.
3: Però he aconseguit que parli la Carla al micro. Això em mereix un punt o algo, no?
4: Bon, aplaudeixi al David i tot.
5: Aplauso.
2: És a dir, que només, bonic, només havíem de faltar respecte a alguna de les quatre gais.
3: No, he faltat respecte a ningú, perdona, un moment. No està enfadada. No estem faltant respecte a ningú.
2: Sí, els has dit menys estimades.
3: No, he dit que era la favorita.
2: Doncs pues les altres llavors són menys favorites. És que són les dues cares de la
4: mania,
2: manera, Lola.
4: Així té mania.
5: No, jo no descarto d'aquí un temps que hi hagi canvis de colors, però de moment...
3: Anava a dir entre les cosines.
2: Una cosa, escolteu el seny.
3: Sí.
5: Sí. Que no descarto.
3: A veure, un moment, dic que la Laura Bosques el seny és una mica...
5: És veritat!
2: Laura!
3: És d'una mica estrany. És com a que no casa, saps?
2: Sí, casa,
3: no.
2: Sí, casa.
3: És com parlar de...
2: Com a persona, l'opinió de la qual val la línia amb la meva té tota la veracitat. Laura, fes el teu speech.
3: El micro és teu, Laura.
5: Gràcies, Adri. No, que potser d'aquí uns anys canviar de color estarà bé, però de moment jo crec que aquest no l'hem cremat.
2: Quan haguem desaparegut i siguem castellers de Sant Feliu, llavors podem canviar el color.
5: Ah, un any de cada. Mira, tampoc ho trobo una mala opció.
3: Intercalem.
2: Que no.
5: Ara, perdó, Adri.
3: Un moment. El que sí que hem de fer aquest any és... portar el mocador lligat al coll, sisplau, que fa molta patxoca.
5: Això és veritat.
3: Fa molta patxoca i els bascos ho fan així. Que el Cristian, la Carla i jo ho vam veure, i la Júlia ho vam veure l'any passat, i quedava molt xulo.
5: El mocador amb l'escut matosser, sí. No ens posem ara creatius, tampoc. No. Bueno, és que hi ha gent que té 55.000 mocadors de diferents coses.
3: Sí, clar.
2: Castellers de Melbourne.
5: Llavors te'l poses i de cop i volta fas...
3: Quina colla és aquesta?
5: Pit Iubaris, vale, d'acord, però bueno. Amb l'escut matosser i tots iguals, sí. Queda xulo.
3: Si no el teniu, compreu-lo.
2: Molt bé. Molt bé. M'agrada molt fer enquestes i que la gent em doni la raó. O sigui, està molt bé.
3: Te l'han mig donat perquè l'últim moment ha canviat la Laura.
2: No, la Laura...
5: Jo vindré a fer barra. Ara no prometo res.
3: Vindràs a fer tu de barra, vols dir?
2: Arribaràs i faràs...
5: Vale, apoyo els gots.
3: Venga. Pues, és molt útil, eh?
2: A tot gots amb gel.
3: I llavors anirem servint. Serà taula camilla, saps? Allò.
5: No, és que l'any passat ens va ser que van cometre l'error de posar-me a la cuina amb la Lola i quasi es desquicia a fora.
3: Bueno, és que... És veritat.
5: La meva
3: gastro va acabar plena de ganivets allí, perquè tallava el pa i rascava la gastro nova. Bé, no passa res. Acabar que la miro me recorda la Laura. Ja està.
2: Fins aquí hem arribat al primer dia,
3: sí.
2: Perquè hem de marxar al Castelló, que tenim assaig.
3: Correcte. Sí.
2: Lola, Cristian, Laura, moltíssimes gràcies. Carla,
5: a vosaltres.
2: Moltíssimes gràcies per ser aquí el primer dia.
4: A tu, Adri.
3: A tu, Adri.
2: No hem desviat tant com podíem haver
3: desviat. No, està bastant bé.
2: Ara també... Estàs també, David? Doncs, evidentment, David, moltíssimes gràcies també a tu, a la teva paciència i suport, com sempre. I si us ha agradat, doncs deixeu-nos un like. Recordeu
4: si anar no, també, eh?
2: A respondre la història de l'Instagram de Matilda.
3: Del color.
2: De
3: ara,
2: del color. I ja està. I si no us ha agradat, doncs també ens deixeu un like, igualment.
4: Vale? Avui, assaig. Dimecres, avui, assaig.
2: Sí.
4: Divendres, Pilar Cervelló. I diumenge,
2: cap a Caldes.
4: I dilluns que ve, doncs, seguim mirant el cel.
2: Seguim i seguirem.

0: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
1: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretssocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
3: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
2: Doncs truquem ara mateix.
4: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
6: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: La teva finestra de cultura, les tendències i el debat de la setmana s'obre ara mateix. Benvinguts i benvingudes a Joves en Antena, l'espai de Ràdio Molins de Rei, on la veu del jovent agafa el protagonisme. Avui us portem una hora plena de contingut. Les recomanacions més potents de cinema, sèries, teatre i literatura, el repàs indispensable a les notícies més destacades i, com sempre, el nostre espai de debat per analitzar tot allò que ens envolta. Poseu-vos còmodes i poseu el volum, que comencem.

0: Bona nit a tothom. Bueno, aquí, avui a l'estudi, tenim... Bueno, ja us ho, ara us ho explicarem, ¿vale? Però tenim aquí a la Lia.
1: Hola. Sí, he tornat.
0: Que estrany.
1: Que raro que estigui la Lia aquí, raro. No? Està sempre. Bueno, no sempre.
0: I, bueno, primer de tot, espera, com ho fem anar, això? Jo, a veure, aquest any serà una mica diferent, en el sentit de tot lo de persones que hi haurà a l'estudi. Jo sempre hi seré, la Lia a vegades, no?
1: Jo normalment hi seré.
0: Normalment,
1: o sigui,
0: sí.
1: Sí, normalment hi seré, excepte alguns dies, però sí, hi seré.
0: La Clara també seguirà venint un cop al mes, però avui no ha pogut venir. L'Anna vindrà un cop cada dues setmanes. I després tenim dues incorporacions, que són la Isolda, que avui ens acompanya aquí.
2: Hola.
0: I el Pau, que no ens pot acompanyar avui en directe, però sí que ens ha enviat, doncs, la seva secció. Vale? Ja us presentarem les seccions en el seu moment. Vale? I també, suposo que ja ho haureu sentit, qui ha presentat el programa, no hem sigut nosaltres, sinó que ha sigut el Joel, que, bueno... bueno, sí.
1: Que ha fet la, ens ha ajudat amb la introducció per no haver-la de fer cada dia.
0: I la Ash ens ha fet el logo, que suposo que tothom ja l'ha vist, que el vam penjar a mitjans d'agost a les xarxes.
1: Sí,
0: no?
1: I si no l'heu vist ja podeu anar a mirar-lo.
0: Que, bueno, ara deixarà de ser el logo d'abans i passarà a ser el d'ara fins no sé quan.
1: Fins que el canviem.
0: Fins que el tornem a canviar, correcte.
1: I després... Algú més?
0: No.
1: Vale, no, i després sí que sense filtre ho hauríem de comentar.
0: Ah, sí, comenta.
1: Jo què comento?
0: Comenta
1: no.
0: Tu.
1: No, que també, a part de Joves en Antena, tenim Sense Filtre, que és un compte que ensenya com més el que és com treballat darrere la ràdio, no tot el que es veu, que també ho podeu seguir, que ens ajudaria molt.
0: Sí, llavors hem eliminat el compte de TikTok de Joves en Antena.
1: Sí, i és Sense Filtre ara.
0: Però a Instagram sí que hi ha els dos.
1: Sí, en els dos.
0: I ja està, no?
1: I ja està, ja... Algú més explica?
0: Bueno, a veure, què porteu vosaltres al programa d'avui?
1: La secció, jo portaré... Jo, literatura?
0: Literatura, Literatura, ara sonaria el... Pam, pam, prà... Per què fa por, això?
1: Sèries i també música.
0: Música, oh, que estrany, també.
1: L'habitual, no?
0: Tu, Isolda, què portes?
2: Jo portaré la nova secció de Joves en Antena, que es diu La Passarel·la, i serà una secció de moda, on es podeu informar de totes les novetats que hi ha en aquest món.
0: El Pau portarà la secció de... curiositats dels països catalans, que li hem posat de títol Catalanitat. Per què? No sé, trobem que és un títol així maco. I jo porto teatre, pel·lícules i també una part de música. I ja està.
1: Sí, ja podem començar,
0: sí.
1: No?
0: Bueno, un altre petit detall, que a partir d'ara el debat serà una mica diferent. Farem una mena de joc que... Bueno, ara aquí a l'estudi tenim unes cartes de l'Uno. Tenim tres de color verd i dos de color vermell. Les repartiré i no les podeu mirar, ¿vale? Les estic repartint a l'equip, bueno, a l'equip, a la gent que hi ha a l'estudi, i llavors en sobren dos. Crec que no n'haurien de sobrar dos, però no és igual. Llavors, si toca el color vermell, a l'apartat del debat, haureu de dir el contrari del que creieu, i si toca verd, el que penseu, i després doncs farem una votació de qui creiem que ha fet cada cosa, perquè així també podem actuar una mica...
1: Sí, i així els debats no sempre pensem el mateix, perquè acostumem a pensar el mateix.
0: Musicals, que són el millor del món.
1: No acostumem a discrepar gaire amb els musicals, amb el debat, i aleshores, doncs, això, bàsicament. Doncs...
0: Comencem. Amb literatura.
1: Doncs avui jo presento el llibre.
0: A veure, primer de tot, li explica'ns per què presentes el llibre.
1: Perquè he llegit aquestes vacances.
0: Et trobes bé?
1: Em trobo molt bé.
0: Vale. Llavors no ens hem de preocupar.
1: Estic zen espiritual. Us presentaré el llibre de l'assistenta. L'heu sentit de parlar?
0: Jo me'l vaig començar a llegir. El que passa és que, com molts llibres, els he deixat a la meitat. Bueno, a la meitat.
1: Doncs jo no, jo me'l van recomanar i aleshores me'l van llegir.
0: El primer, no, suposo?
1: Sí, el primer. I ara em llegiré el segon, el tercer i el quart.
0: I en quatre?
1: Crec que sí. Bueno, i la, de l'autora Freida McFadden.
0: Me'n sona.
1: El llibre és del 2022. Que dic, en realitat fa poc, però és que en realitat fa 4 anys. O sigui...
0: Ja, és que els anys aquests, des de la Covid, que a mi els anys em passen com molt raros.
1: Doncs és una novel·la. La novel·la s'ambienta a Long Island i pues, us explicaré una miqueta com va el llibre. Hi ha una noia que acaba de sortir de la presó i l'acaben i ha anat a fer serveis comunitaris a un bar de fer feina. Però aleshores la van fer fora perquè, bueno, la van fer fora.
0: Si no facis massa spoiler.
1: No, és spoiler. La van fer fora i aleshores, doncs, diu, d'acord, vaig a fer de servei a alguna casa, no? I va a Long Island...
0: De pista assistenta.
1: Sí, exacte. I va a una casa de Long Island, que és, doncs, la casa dels Winchester. Els Winchester, doncs, són una família molt rica.
0: Pel nom crec que ja es pot suposar.
1: Sí, molt rica i aleshores necessiten manteniment. I aleshores coneix a la Nina... que és la senyora Winchester, no? Que té el seu marit, l'Andrew, i la seva filla, la Cecília. I aleshores, doncs...
0: Pensava que havies dit la seva filla, l'assassina.
1: No, la Cecília.
0: I després m'he fixat que era Cecília, jo. Ah.
1: I aleshores, doncs, es posa a treballar allà i aleshores ha de viure allà. Però encara que tota la casa sigui gegant, hi hagi habitacions enormes, ella dorm a dalt de totes les golfes en una habitació molt petita.
0: Perquè és la d'això d'invitats, no? De servei?
1: No, perquè no tenien servei fins ara aquella família.
0: Ah.
1: I aleshores passen una sèrie de coses que tot no és el que sembla, les coses canvien. Què passa, Conrad?
0: No, res.
1: Aleshores comença com a canviar tot la teva perspectiva mentre es vas llegint i a mi em va agradar molt el llibre, és molt interessant. Conrad, jo t'animo que el continuïs.
0: Bueno, ara jo tinc un llibre a mitges que és Heartstopper perquè ha sortit el volum 6 i és l'últim, per cert. Bueno, ella, l'escriptora, ha comentat que és l'últim, després cal que realment sigui l'últim, espero que no. I vaig per la meitat, tres quarts, potser. No ho sé, ara mateix. Tu has llegit algun, Isalda?
2: Jo, sí.
0: Què has llegit?
2: Doncs aquest estiu m'he llegit un clàssic literari que es diu Orgull i prejudici.
0: Ai, vale. A mi em sona.
2: I és un romanç una mica raro, la veritat. Però sí, està molt bé i el recomano moltíssim. Això sí, és literatura pura i dura i és molt pesat, amb un vocabulari molt complex.
0: Molt l'alegria que passa, potser, no?
1: Macanoscrit del segon origen.
0: No, però és que al col·le vam haver de llegir l'alegria que passa, però a l'original, vale? Que no em facis dir de quin any és, perquè no me'n recordo, vale? Però és bastant, bastant antic.
1: Ens el vam acabar.
0: Ens el vam acabar. I llavors tu veies i veies Beach, B-I-C-H, i tu llegeixes Beach. I no, allò és Vic. La ciutat de Vic es deia Beach. O sigui,
1: va ser complicat de llegir. A més, li preguntes al profe i fa, bueno, no ho sé, ho hem de buscar. Que sí que ho sabia, però és que ho havien de fer recerca, però jo... El Lazarillo de Tormes, també.
2: Bueno, ala, sí.
1: Bueno.
0: Te l'has llegit?
2: Sí.
0: I has passat aquest horror. I ja en vindrà un altre, tranquil·la.
1: Ara vindrà el Quijote.
2: No, el Quijote me'l van fer llegir a quart de primària, amb l'Odissea. Una adaptació, però...
1: L'Odissea. Vale. Jo he vist la pel·li aquest estiu.
0: Jo no.
1: És una locura.
0: Bueno, ja en parlarem d'això.
1: Sí, ja us presentarem.
0: Passem al següent apartat, que serà que més que sèries.
1: I pel·lícules.

0: No jo sé per com... què, crec que ho tornes a presentar tu, Eli.
1: Sí, perquè jo sí que sé per què.
0: Potser hauríem de
1: perquè
0: haver canviat
1: l'ordre. Perquè els oients m'estimen més a mi. Gràcies.
0: Pots prosseguir amb el teu apartat.
1: Us presentaré dues sèries, però per què dues i no una? Perquè ets tonta. No, perquè no saps comptar. No, sí, sé comptar. Però precisament perquè sé comptar... No és perquè sé comptar. És perquè és com que són...
2: Van de la maleta.
1: Exacte, són...
0: Dues o sigui, hi ha temporades i sessions. Sí. Sessions són seasons... Sí, hi ha dues sessions.
1: No, sessions no.
0: No, temporades què? És seasons.
1: No, són de sèries completament diferents.
0: Ah, però res.
2: Però vale. Una és la vida d'abans del protagonista.
1: Sí, doncs la primera que us presentaré és The Big Bang Theory.

0: I boom!
1: Oh my god.
2: Vale, aquesta sèrie és de Big Bang Theory. És una...
0: és la traducció per la gent que no ho entengui.
2: La teoria del Big Bang.
0: Que complicat.
2: Vale, és una comèdia de situació, una sitcom, que raro que l'Alia presenti o un musical o una sitcom.
0: Extrany.
2: És l'únic que miro. Vale, i...
0: S'estressa.
2: És del 2007 i té, consta de 12 temporades.
0: Unes quantes? Bueno, una sitcom normal,
2: és una
0: no?
2: Sitcom, sí.
0: Sitcom,
2: per
0: sí.
2: Dinar, de 20 minuts els capítols, no? Més o menys això. El repartiment principal són Jim Parsons, que fa de Sheldon Cooper, Kaylee Cuoco, comencem amb els noms, eh? Interessant. Que fa de Penny, Johnny Galkeki, que fa de Leonard, Simon Elberg, que fa de Howard, Mayim
0: Bialik,
2: que fa de Amy, Kunal Nayar, que fa de Rush, i Melissa Rauch, que fa de Bernadette. Vale, aquests són el grup d'amics principal. Que raro que no ha sigut com... Sí, un grup d'amics,
0: sí,
2: no?
0: Sí, un amics que segurament viuen a la mateixa casa.
2: No, no viuen a la mateixa
0: no?
2: casa.
0: Ah, no? Que estrany.
2: Bueno, alguns sí. Vale, comencem. La sinopsi us la llegiré, d'acord? El Leonard i el Sheldon són dos joves físics de ciència, de física,
0: sí.
2: No?
0: Superdotats.
2: Sí, brillants, que viuen junts i que comparteixen feina a la Universitat de Caltech. Però, tot i ser superdotats, les seves habilitats no són gaire útils per interaccionar amb gent normal, perquè ells normals no són. D'acord? Són molt aficionats als videojocs, còmics i a la ciència-ficció, són uns friquis, vale? I la sèrie...
0: Ah, però són friquis i superdotats?
2: Sí. Sí.
0: Oh, no sabia que això es podia fer.
2: Home, clar, són superdotats i aleshores els encanta com tot, bueno,
0: ja,
2: tot
0: no la ciència. Ja, perquè no
3: els còmics hi ha supervillans científics.
2: Sí, i tot això, no sé. D'acord, la sèrie comença amb la mudança de la Penny, una de les protagonistes, que viu al... O sigui, que es muda al pis de just davant. O sigui, que és un replà i el pis de davant. I com tercer A, tercer B. O sigui, bàsicament.
0: Com totes les sitcom.
2: Sí. I el Leonard veu a la Penny com en un nou univers de possibilitats, no? Incloent-hi una relació romàntica entre elles, no? Que raro.
0: Crec que la més, no? La que més...
2: Sí, i a partir d'allà s'exploren les relacions entre els quatre amics principals, basant-se sempre doncs, en l'humor i...
0: I l'amor. L'humor i l'amor.
2: I és
3: molt bona rima, Conrad.
2: És molt interessant perquè cada personatge té una dinàmica diferent amb cada altre personatge. Aleshores és com... Potser uns són molt amics, potser uns no es porten bé, però sí que són amics... No sé, és curiós. I doncs...
0: És curiós.
2: Aquesta és la meva aportació de Big Bang Theory, però ara continuaré amb la segona sèrie que us comentaré, que és El Joven Sheldon.

0: I vaca.
1: Doncs...
2: Però digues per què has dit això.
1: És que al final de la...
2: De
1: l'opening, de l'intro, surt una vaca i el Sheldon fent-li un side-eye, perquè no li agraden els animals, li fan fàstic.
3: Doncs aquesta sèrie va de... Bueno, és una comèdia de situació també del 2017 de 7 temporades. Què passa aquí? És que encara s'està fent, vull dir... Encara se roda, saps? Vull dir, no paren de rodar aquesta sèrie. Però és del 2017, és una comèdia de situació i consta de 7 temporades. O més, o no, o menys. De moment, 7. Comença la infància del nen prodigi, el Sheldon, que té problemes per relacionar-se amb tothom, vale? I en la seva incorporació a l'institut als 9 anys.
2: Perquè 9 anys hauria de fer els 12, oi?
3: I acaba la universitat als 14. O sigui, entra a la universitat als 14 anys. Vale? I doncs també es mostra la relació que manté el Sheldon amb la resta de membres de la seva família. No surt cap, o sigui, no surt cap dels actors originals de la sèrie. O sigui, de la sèrie de Big Bang Theory, però sí que surt com... I no surten els personatges, només el Sheldon i doncs la seva família, que ja es presenta a Big Bang Theory, és bàsicament això. I va passant, doncs, diferents coses amb la seva infància. Com que és un nen complicat de relacionar-se, aleshores, doncs, fa més interessant i més graciós.
2: Però què ho penso? La gent que té complicacions amb... O sigui, que li costa comunicar-se, no és com que van més amb els animals? Perquè ells sí que s'entenen.
3: Ell no, perquè és hipocondríac.
2: I què?
3: Tots els virus del món li fan por, o sigui, li fan pànic. Sempre està netejant-ho tot...
2: Ah, com la de Toc Toc.
3: Sí, potser. Posant-se guants, sempre desinfectant tot.
2: Des de la cabina diuen que sí, o sigui que és que sí.
3: Sempre desinfectant, o sigui que...
2: El que se li coneix com a una supermare però atrapada en un cos d'un nen petit, no?
3: Efectivament. I doncs...
2: Això és.
3: Ja està. Gràcies per deixar-me portar la meva sèrie.
2: Jo no n'he vist ninguna de les dues.
3: Doncs recomanables.
2: Però he vist trossos de la de Young Sheldon.
3: Ah, sí. La de Big Bang Theory, ara mateix no sabria dir-vos on està. Potser segurament a HBO, perquè està tot a HBO.
2: HBO,
3: està tot. I a Prime Video, però per pagar a part. I després...
2: Que també està tot, però pagant.
3: Sí, després s'emet...
1: I al Netflix.
3: S'emet a Movistar Plus. No, això...
1: De Young
3: Big Bang Theory.
1: Ah, vale. Okay.
3: S'emet a Movistar Plus, normalment. I després, Young Sheldon, teniu a Disney Plus, Netflix, totes les plataformes de tot, vale?
2: Bueno... Ara em toca a mi, que porto la pel·lícula, que és Don't Say Good Luck, o també coneguda com a No se desea buena suerte. It's a bad idea, me and you. I know, I totally agree. It's a bad idea, me and you. I've never known anything so... Bueno, doncs aquesta pel·lícula és una pel·lícula nord-americana d'aquest any. Va sortir el 14 d'agost, si no m'equivoco, sí. I combina la comèdia dramàtica, el musical i el romanç adolescent de moltes pel·lícules nord-americanes. La trama principal gira al voltant de la Sophie, que està actuada per la Sunny Sandler. Sí, això. Una noia de 16 anys apassionada pel teatre que aconsegueix el paper principal en la representació del musical White Dress. Te l'has vist?
3: Locura de musical. M'he escoltat la banda sonora. No l'he vist. No, jo no miro gravacions il·legals.
2: Sí, no, però...
3: No ho faig. No es pot.
2: Si no m'equivoco, Wire Dress està en ProShot al Prime Video, però ho he estat mirant en alguns moments i no m'ha aparegut, però en alguns... O sigui, a la plataforma principal no m'apareix, però m'apareix al Google. Si tu ho busques, et surt l'enllaç de Prime Video i et diu que en el moment no està disponible... Que pot ser que
3: segurament
2: ara...
3: per algun lloc d'internet et surt, sí. Un preixot.
2: Això, que organitza l'institut aquest musical, vale? La seva il·lusió per fer l'obra es veu eclipsada quan ha d'afrontar una dura realitat, que és que la seva mare està morint de càncer, vale?
3: De cop. Oi, no fa gràcia. No fa gràcia,
2: no,
3: perdó.
2: No
3: fa gens de gràcia, perdó. És que, no, ho dic perquè, pel plot twist, no fa gràcia. No, en sèrio, no fa gràcia. Ho dic pel plot twist, de cop, continua.
2: Bueno, la cançó que estem escoltant és una de les del musical i ara anem a escoltar la de la intro. Sugar.

0: La producció de la pel·lícula, del musical no, de la pel·lícula. La direcció és Julia Hart. El guió està escrit per Laura Hanking. Hanking? Sí, no?
1: Sí.
0: Sí, Julia Hart i Jordan Worth...
1: Horowitz.
0: Què dius?
1: Horowitz.
0: Ah, sí. Havia escoltat amb Jota jo, eh? La producció per Adam Sandler, Jackie Sandler, Jordan...
1: Horowitz.
0: Entre d'altres. El rodatge va començar el juliol del 2025 a l'estat de Nova Jersey i el repartiment, bueno, el repartiment principal, la Sunny Sandler, que és la que té el paper de la Sophie, i la Melanie Lindsay, que és la seva mare, que es diu Elizabeth. L'estrena va ser, com m'he dit, el 14 d'agost al Netflix, directament, sense com es diu, sense passada pels cinemes, i va tindre una resposta molt, molt positiva en tot el públic. No sé si l'heu vist vosaltres.
1: No, jo tampoc.
0: És increïble.
1: No sóc molt fan de les pel·lis.
0: Ah, no?
1: No.
0: Oh, crec que és la primera persona que conec que ho diu, això. Mai n'havíem parlat, però no sé, és que tampoc acostumes a parlar massa de pel·lis amb la gent.
1: Ja, a mi m'encanten les pel·lis. Exacte, a mi m'encanten les pel·lis.
0: És un tema a part.
1: Soc un caso perdido. Doncs la miraré, m'ha agradat.
0: Està al Netflix, no sé si ho he dit.
1: Sí.
0: I segurament algun lloc més, però el lloc principal és el Netflix.
1: Vale.
0: I, bueno, ara seguim amb una de les noves seccions, que és la secció de catalanitat. Bueno, com us hem dit, aquesta secció la fa el Pau, però avui no ens ha pogut acompanyar, però ens fa un àudio parlant dels castellers i de la diada de l'11 de setembre.
2: La Diada de Sant Fèlix d'aquest any ens ha deixat un repertori de castells espectaculars. A Vilafranca hem pogut veure castells de màxima dificultat en grans actuacions de les quatre colles. Els castellers de Vilafranca van fer història descarregant el primer pilar de nou amb folre, manillars i puntals, un castell de màxima dificultat. Els xiquets de Valls, com és gairebé tradició, han fet el 4 de nou sense folre, per molts considerat el castell dels castells. I la Jove de Tarragona també han completat grans castells, fent de Sant Fèlix una diada que segur que entrarà en les llibres d'història del món casteller. Ja la toca mirar cap al pròxim 11 de setembre, la Diada Nacional de Catalunya. És molt més que una data al calendari. És un dia per sortir al carrer, trobar-nos, fer pinya i reivindicar el futur que volem pel nostre país. De la mateixa manera que en un castell cada membre és necessari perquè la construcció arribi fins al cim, per avançar com a país també necessitem que siguem tots i totes. Per això, aquest 11 de setembre sortim al carrer, omplim les places i fem sentir la nostra veu. Perquè fem pinya, fem país. Ens veiem tots i totes l'11 de setembre al carrer. Visca la cultura popular i visca Catalunya.
0: Doncs moltes gràcies. No sé si vosaltres heu vist lo de la Diada dels Castellers.
1: No. Jo tampoc.
0: Jo sí que ho vaig veure un tros, no em va donar la vida de veure-ho tot. Però, i la diada de l'11 de setembre, i teniu pensat anar, és aquest divendres ja. Pensava que faltava com molt més.
1: És divendres que ve, no aquest.
0: No, és aquest?
1: Ah, no, sí, és veritat, perdó. Pensava que estàvem a la setmana passada, perdó.
0: I teniu pensat anar? No sé si... Ho dic
1: no ho sé.
0: Per si normalment hi aneu,
3: sí,
0: eh?
3: Jo tampoc ho sé.
0: Jo segurament hi aniré, perquè principalment em vaig comprar la samarreta per anar-hi, perquè hi ha una samarreta, si em vaig comprar la samarreta. I, bueno, anem a seguir amb el teatre.

Doncs avui us parlaré de l'espectacle que és Cop de Rock, que es farà al Teatre Coliseu, i, bueno, és un musical.

0: Doncs el musical de Cop de Rock és dels anys 90 i 2000, vale? L'idioma és en català i la producció és de la companyia Barca, basada en la companyia que és, o sigui, de l'obra original, que és de Degoll de Gom, vale? O sigui, és una obra que ja es va fer i s'ha seguit fent a diferents llocs, però ells agafen l'original i la fan una mica seva. Els preus són a partir de 25 euros, vale? I estan a Balany en viu. La sinopsis, bueno, és la història... Bueno, la història se situa a la Costa Brava, on un grup de joves té una banda de música anomenada Cop de Rock. La seva vida i el futur del grup es veuen alterats quan arriba a l'arribada de tres noies. Perdó. De les Terres de l'Ebre. Que estan celebrant un comiat de soltera. El musical tracta sobre l'amor, l'amistat, les segones oportunitats i el valor de la vida, tot acompanyat per grans èxits del rock català, com bastantes de l'Axan Busto, si no m'equivoco, i cançons així. No sé si vosaltres l'havíeu escoltat parlar d'aquesta obra.
1: Potser havia escoltat parlar perquè em sona el nom, però no l'havia vist. Això segur que no.
0: No, jo tampoc l'he vist, tu?
2: Jo vaig anar amb unes amigues al Degoll de Gom perquè feien com una... No sé com explicar-ho, però era algo de Maricel i ens van regalar stickers i un d'ells era de Cop de Rock. Per tant, el tinc enganxat a la meditació, però
0: sí,
2: no l'he vist.
0: Lo d'obrir el bagul, que van obrir-lo per buidar tot el seu magatzem. Algo així, segurament. I bueno, això és tot. Comença la setmana que ve i ja està. Això és tot. Si hi aneu, ens ho podeu comentar.
1: Sí, com que no ens fan cas.
0: O si hi heu anat, també. Si hi heu anat a veure diferent de l'original o alguna de producció així de, jo que sé, escoles o coses així, ens ho podeu dir.
1: Sí, ens podeu explicar per xarxes i si voleu que surti la vostra opinió al programa, podeu enviar un àudio i podem posar la vostra veu. Mm-hmm. O llegir el mateix missatge.
0: Bueno, i ara seguim amb una de la última, com es diu, secció nova, que és la passarel·la, que la presenta la Isolda.

0: Benvinguts a tots i a totes a aquesta nova secció de Joves en Antena, La Passarel·la. Jo sóc la Isolda, que ja heu estat sentint els meus comentaris durant el programa, i seré la col·laboradora que us posarà a tots i a tots al dia amb les últimes tendències i les últimes notícies d'aquest món de la moda. Però bé, anem a començar. Com avui és el meu primer dia, doncs he pensat que estaria bé que em coneguéssiu una mica més i he decidit que us explicaré quin és el meu estil de roba preferit. No és el que jo utilitzo, però em sembla una preciositat i crec que a molta més gent li podria agradar.
1: Una pregunta.
0: Què?
1: Per què no l'utilitzes?
0: Perquè, com dir-ho, és com massa per a mi.
2: És too much.
0: Sí, és too much.
1: És molt maco,
0: però
1: no...
0: M'encanta, però saps el típic de me gusta, ves que no?
1: Ja. Yeah.
0: Doncs això, m'agrada molt, però no el posaria. I bueno, no us deixo amb més intriga, i l'estil del que estic parlant és l'estil gyaru japonès, que és un estil que utilitzaven... Conrad, saps de què estic parlant, eh? Que és un estil que utilitzaven les joves dels anys

0: volvió. Todo lo contrario. Vamos. Es broncejaven en la pell, es tenien els cabells rossos, castanys o fins i tot de colors molt brillants, com el fúcsia o el turquesa. I els ondulaven fins que quedéssim amb molt de volum. També portaven un maquillatge super pesat i amb les pestanyes postisses enormes. I utilitzaven lents de contacte de colors diferents per als ulls. La roba era la típica dels 2000 a Occident. Tops de tirants, pantalons skinny i unes Converse o botins.
1: Skinny és apretat, oi?
0: Sí, man. Sí. Pantalons de pitillo, vamos. I amb un munt d'accessoris. Una quantitat
1: sí,
0: excessiva
1: exagerable.
0: D'accessoris.
1: I exagerable. Excessiva, punt i final.
0: Sí, però també hi havia subestils d'aquest gyaru, com el kogal, el himegyaru i el manba, fent doncs, referències a princeses, de contes de fades o fins i tot al típic uniforme d'estudiant japonès. Però bé, ara que ja he introduït una mica quines de gust que m'agrada, volia dir, anem al que interessa, no? Ara faré un recull de les peces de roba que s'han utilitzat més aquest 2026. Aquest estiu, òbviament. Per part de les noies de part de dalt, el gran preferit han estat els tops de coll halter. Uns tops amb el coll alt que recorden el d'una bufanda.
1: Com?
0: Sí.
1: Amb...
0: No, no,
2: mira, Conrad,
0: no sé què t'imagines, Conrad.
1: És que jo m'has de que m'imaginar el que coll... porta la meva àvia a l'hivern. Una samarreta
2: mira,
1: amb coll alt, però...
2: Són així.
1: Ah, vale, això sí que sí. Jo ho he vist.
0: Doncs són aquests, són molt bonics.
2: Halter no fa referència... No sé jo, de moda, però... No fa referència que es lliga com a darrere al coll?
0: Suposo.
2: No, ho dic perquè... Sí, perquè això aquí el posen tot a les
1: sí,
2: webs.
1: Sí, però és com un drapet, no?
2: És com de... Semblen com de satí. Amb
1: sí, però sembla com una tela que te la lligues i punt.
2: No, perquè per darrere també té.
0: Sí, ah, té com l'esquena. Vale. Sí, sí.
1: Vale, vale, pensava que era com...
0: No, no.
1: I ja està.
0: I també uns altres dels més preferits han estat els tops de tirant prims i els de paraula d'honor en qualsevol color de o estampat.
1: Per casualitats de la vida,
0: la
1: aquí...
0: Lia en
1: la
0: porta
1: Lia en porta uns.
0: I jo també.
1: Jo no, jo no em porto avui. Demà potser sí, però d'avui no.
0: I doncs, de pantalons, podem destacar els mini shorts texans, els pantalons de lli frescos i elegants, i les faldilles lli, llargues, sí. Blanques.
2: El que tu és de fil, això és lli.
1: Ah, vale.
0: Doncs sí, lli és
2: que,
0: una tela molt fineta.
2: Que porta ella.
0: Mira, això, lli.
1: Visca el fil. Bueno, és que jo li dic pantaló de fil, perquè, no sé per què.
0: Lli. I les faldilles llargues blanques de lli també, decorades amb una cadeneta de plata o or a part. Els colors més utilitzats han estat el groc pastel, el turquesa i el blanc, colors frescos que encaixen perfectament amb l'estiu. De sabates, per excel·lència, s'han portat sandàlies, fresquetes i còmodes.
2: Porto l'outfit complet.
0: Sí, porta...
2: La... Els pantalons curts...
1: Bueno,
2: els
1: colors
0: la Lia
1: no.
0: Va a la moda.
1: Mira, tu vas... Amb l'outfit i la Isolda amb els col... Ah,
0: sí.
1: No, la Isolda també.
0: Jo també vaig amb l'outfit.
1: Tu vas amb sandàlies?
0: No, vaig en...
2: Jo sóc de sabata tancada, sempre. Jo no, a mi m'encanta.
1: I esteu a sandàlies.
2: No, és que és com una xanga, es pot treure, posar, és molt ràpid.
0: Sí. Però bueno, per part dels nois, de part de dalt, les preferides han estat les samarretes oversize amb gràfics i les camises de màniga curta de lli també, per ocasions més formals. De part de baix es poden ressaltar els jots, uns pantalons amples que arriben fins al genoll, tant texans com de xandall.
1: Ai, sí, no m'agraden aquests.
0: És que porten escanis, aquests.
2: No, però, mi... o sigui, no, però pensa-ho, els jots fets per les noies...
0: Són molt macos.
2: Queden molt bé.
1: A mi... O sigui, el pantaló així, mig llarg, mig curt, m'agrada, però si t'arriba com... Fins després del genoll, que n'hi ha alguns que t'arriben, però no t'arriben fins al peu, sembla que sigui

0: un pantaló llarg que t'has agafat molt... Ai, un pantaló curt que t'has agafat molt llarg o un pantaló llarg que t'has agafat molt curt. Llavors sembla que siguis una persona que no es cuida.
1: Ja.
0: Bueno, o sigui, fent no... això, jo el que acabo notant és com... Sembla que no es cuidi fent això. No, perquè després dels genolls és com molt
1: raro. Corre't, ja. No.
0: Un pantaló per aquí.
1: Ja, ja està. Corre't, para.
2: No hem decidit no això nosaltres. És ja. Moda.
0: Yeah.
1: Yeah, ja.
2: I, doncs, per a una ocasió més formal, doncs, els texans llargs o els pantalons de lli més frescos.
0: Texans llargs?
2: Sí, Conrad.
0: Conrad, amb aquesta calor?
1: Jo vaig pel carrer, veig un munt de gent... Bueno, no vaig pel carrer mai, però quan vaig... Veig un munt de gent amb pantalons llargs texans i dic... tant de bo, perquè a mi m'encanta portar texans llargs.
0: Ai, a mi també.
1: Tant de bo poder fer el que fas tu, però és que mor de calor.
0: Ja.
2: La meva cosina, un exemple perfecte. I d'accessoris, el que més s'han vist han estat les gorres d'alguna marca famosa, com els New Yorkers, les ulleres de sol rectangulars i alguna cadena d'acer inoxidable per acabar de polir l'outfit.
0: Això nois, noies Vamos. O mixta?
2: Això, nois. Vamos, accessoris típics dels 2000.
1: Mm-hmm. Estan aquestes... tornant als 2000, no?
2: Sí.
0: Sí, també l'aspecte de la música l'altre dia em va sortir estadístiques de que la música moderna, per exemple, Rosalia, va tindre com un top durant una o dues setmanes.
1: I ara tothom escolta la Britney Spears, de cop.
0: I fiu! O sigui, Beatles, Queen, tot això està tornant a pujar.
1: Sí. Els Beatles són dels 60, no dels 2000.
2: Ja, ja.
0: No, però jo em refereixo en si la música d'abans del
2: Vamos,
0: 2010.
2: Vamos, tot això.
1: Hmm. Sí, la música antiga, tot, la música... Bueno, això està vella, eh?
0: Bueno, almenys no és reggaeton.
2: Ja.
0: Jo prefereixo, eh?
2: I, bueno, doncs, aquestes són les peces que han estat en tendència aquest estiu. I ara esperar què ens porta la nova temporada, no? I és que tinc moltes ganes de veure les novetats i explicar-vos-les aquí a Joves en Antena. I, bueno, doncs, avui la passarel·la ja s'ha acabat. Ja no hi ha més models per ensenyar. Però n'hi haurà una el mes que ve amb totes les tendències i altres models. Mm-hmm. Adeu, fashionistes. Volia dir això, se nota, no?
0: Sí. Seguim amb música, que és com segueix el programa.
1: Sí, bàsicament.
0: Punt i final.

0: Doncs aquesta cançó es diu Hate That I Made You Love Me, de l'Ariana Grande, del disc Petal, que ha tret aquest estiu, i ha fet gira i ha anunciat
1: està
0: en gira i ha anunciat que es retira per problemes de salut.
1: Bueno, temporalment.
0: Sí, per problemes de salut, perquè s'ha de curar.
1: Però jo he vist les posades en escena que fa.
0: Sí, és increïble.
1: Increïble, eh? Allò de que, al final, normalment, doncs, per exemple, hi ha d'això, doncs, que doncs, simplement baixen per la plataforma i ja està. Hi ha vegades, doncs, que amb confeti. Hi ha vegades que...
0: Sí, no, ho sap fer.
1: Sí. Aquest, o sigui, l'Ariana Grande, mentre els seus ballarins van ballant, li posen un arnès i acaba cantant, volant, i acaba a un quadrat que està com penjat, que és pantalla. Estàs bé? Ara, que havia begut aigua i no passava.
0: No, i també va portar la Cynthia Erivo, la seva co-star de Wicked, i van cantar For Good.
1: For Good.
0: Bueno,
1: Tu l'has vist, per cert, ja? La segona?
0: No, però he vist el Broadway.
1: Tu l'has vist? La segona de Wicked?
2: Abans que no m'agraden les pel·lícules.
1: Bueno, jo què sé.
0: He vist el d'esto de Broadway.
2: És que
0: sí,
2: no.
0: Sí, com acaba.
2: No.
0: I ara, doncs, us vaig a donar un parell de notícies.
1: És diferent, que el de Broadway i la pel·lícula.
0: Ja, però acaba igual.
1: Bueno, o sigui, mínimament, però sí.
0: Bueno, i ara us explicaré unes notícies bastant tristes, però primer us donaré una cançó.

si us sona aquesta cançó, és una de les estrelles del country més famoses que hi ha hagut en la història, Dolly Parton, que va morir el 25 d'agost, i doncs, bueno, i el mateix dia, encara que es va anunciar el dia següent perquè tot l'equip d'aquesta persona va decidir que, com havia mort Dolly Parton, per no com agafar com tot el focus d'atenció, van decidir passar el dia següent l'anunciació de la seva mort, va morir Tim Curry, potser el coneixeu de It o algunes altres pel·lícules com Rocky Horror Show. Us posaré una cançó de Rocky Horror Show també. How do you do, I see you've met my faithful hand in hand. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the candy man.

0: Bueno, moltes gràcies, Liam. I ara, bueno, continuem amb la part de música, però amb l'apartat de K-pop, vale? Sí, ui, que estrany, el Conrad parlant de K-pop. Però, bueno, és que
1: super
0: últimament raro. Tenim... Sí, sí. Últimament tenim notícies bones i altres que no tant, vale? M'explico. Començarem per Blackpink.

0: Vale, bueno, Blackpink el passat 8 d'agost va fer el 10è aniversari, vale, del seu debut. Vale, llavors, doncs, bueno, normalment en el món del K-pop, cada any d'aniversari doncs, es fa doncs, un directe, a vegades fins i tot es treuen àlbums, es fan coses així doncs, per commemorar-ho, vale? Bueno, doncs, en el desert normalment es fa una cosa doncs, increïble, no? Jo que sé, una gira, un àlbum o no sé què. Doncs esfareu-vos, perquè, o que estrany, Age Entertainment no ens va preparar res. Vale? No ens va, m'hi poso a mi, perquè sóc Blink, fan de Blackpink, Blink, vale? Per si en algun moment ho he dit i no. Vale, doncs estem parlant d'un dels grups més importants del món, no? Doncs Age Entertainment, pel que es veu, no ho té del tot clar, això, vale? Perquè va anunciar la celebració oficial amb només 2 dies d'antelació, vale? I diràs, això és molt o poc? Poquíssim, vale? O sigui, un fan meeting no s'avisa amb 2 dies d'antelació. Vale? I no només això, perquè era una trobada exclusiva per 40 persones. 40.
1: Però persones triades o persones que podien entrar i quan
0: fossin... No, triades. O sigui, triades perquè... O sigui, tu havies de tindre la subscripció pagada de Weverse, vale? Una plataforma que feia mesos que ninguna de les integrants feia servir, vale? Doncs van i d'aquests pocs que tenien... triant alguns, vale? 40. 40? Quan omplen estadis a tot el món? O sigui... Ja, què?
1: Molt fort.
0: O sigui, també un acte curtet, 30 minuts. Ah, no, una hora això va durar, vale? Però hi havia gent... O sigui, hi ha gent que va marxar abans perquè no se sentien còmodes, veien que les integrants no estaven còmodes allà. I va enfadar moltíssim els fans, sobretot el directe, vale? El directe de 12 minuts. Com fas un directe de 12 minuts felicitant, o sigui, agraint 10 anys? És que no, ho sento, però no. Yeah. La reacció no es va fer esperar. Moltes pàgines de seguidors van tancar les seves pàgines de fans en protesta. Van enviar queixes al govern coreà... I fins i tot...
1: Fotre!
0: Sí. No, però espera, eh? Fins i tot va haver-hi una dona que va estar detinguda per anar a l'empresa, vale? L'empresa física.
1: Uau.
0: Amb un pal de golf i picar la porta, vale? No se sap del tot si va ser per Blackpink o per qualsevol altre grup. Però es pot suposar que era això perquè, a més, molt a prop d'allà estàvem fent un... O sigui, una d'aquestes coses de ball... O sigui, que posen música d'un grup i tu balles si te la saps. Si no, surts d'un costat. Vale, vale? No sé com es diu això ara mateix, però bueno. Al final, el mateix dia de l'aniversari... totes quatre van demanar perdó, Age Entertainment no va dir res, va acabar-ho preparant tot una de les integrants, Rosé, vale? Va comprar
1: sí,
0: el pastís,
1: veure,
0: va
1: però...
0: comprar flors, vale? Unes flors així maques. Què va fer l'empresa? Posar dos flors, dos comptades.
1: Uau.
0: Comptades. Bueno, increïble.
1: Bueno, la indústria...
0: Increïble, no en el bon sentit,
1: Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Però bueno, anem a la part positiva. Jennie acaba de treure... Bueno, acaba. Va treure a finals de com es diu, d'agost, un EP que es diu Fallen Angel, que jo personalment no l'he escoltat. I us preguntareu, per què llavors, si és una cantant que t'agrada, no? Doncs no l'he escoltat perquè l'EP té 3 cançons, vale? Però si et compres el disc físic, en té 6. I jo prefereixo escoltar les 6 de cop que només 3. I després, quan m'arriba el disc, perquè em vull comprar el disc, escoltar 3 més, vale? Llavors, sí. Només vaig escoltar la cançó que van fer, tipus, avançament, que la pengen abans, que es diu Less Than Lover, on el videoclip es va gravar a parts de Girona, i hi ha diferents punts on també es va poder veure la catedral, que per cert s'està gravant, bueno... Es va gravar, no sé si encara, Rapunzel, i fins i tot es va veure una estelada en un moment.

0: I, bueno, la Jisoo també ja té a punt el seu disc, que es dirà Click. I la Lisa també en té un altre a punt, que es dirà Press Play, vale? De la Rosé no en sabem res encara. I, bueno, ara parlarem de Katseye, que és un altre grup del K-pop. Sí, és de Hype. Bueno, informació de Katseye, vale? El 14 d'agost, justament quan van treure també la pel·lícula, van treure el seu nou àlbum, que es diu Wild, vale? Estem escoltant la cançó que van fer servir d'avançament, que es diu Animal, vale? Però ho van fer també amb una mala notícia poc després, vale? La líder, que és la Sofia, va haver de fer una pausa, bueno, just després de fer, o sigui, de penjar el disc, van avisar que la Sofia havia de fer una pausa per cuidar la seva salut mental i recuperar-se, vale? Això, doncs, dius, bueno, és un integrant que ho pots entendre, vale? Però això ja fa uns quants mesos que amb la Manon també va passar, vale? I encara no se sap res. I ja ens han confirmat que no, o sigui, no estarà a la gira d'Europa, vale, que tenien pensada, i ho acabaran fent la resta del grup. També va haver-hi la Megan, que en alguns esdeveniments no va poder aparèixer amb el grup per també haver-se de recuperar. Bueno, com veieu, el K-pop està ple de novetats musicals, positives, negatives, i d'altres que dius, bueno, estan bé, no són positives, però tampoc negatives. Vale? Perquè a vegades també és millor que facin un descans que res, però realment no haurien de fer un descans, no haurien de tindre tanta feina com haver de fer un descans. Bueno, i amb això acabem amb el programa d'avui. Gràcies al nostre tècnic de so d'avui, que ha sigut el David. Gràcies també a la gent que ens ha acompanyat avui a l'estudi, la Lia i la... No em surt a fer la Isolda. I moltíssimes gràcies també al Pau, que
1: no
0: ens ha acompanyat.
1: No sé si el meu nom.
0: Sí, perdó, és que
1: no sé
0: m'he quedat mig burro. I també al Pau, que ens ha acompanyat. Doncs... No en directe, però sí que ens ha pogut acompanyar durant el programa. Gràcies també a vosaltres per acompanyar-nos una setmana més. Cuideu-vos molt i ens retrobem en el proper programa. Que passeu una molt bona setmana i avui acabem amb aquesta cançó que és Animal. Bona nit!

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
2: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
3: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
4: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Benvinguts a Fora Clichés, amb Neus Pérez i Arlet Valls.
1: Bona tarda, família. Aviam, sigueu al cotxe, a la feina, fent veure que treballeu, al sofà dient un vídeo més i paro, o tornant de vacances, intentant recordar com funcionava això de matinar.
2: Hem tornat.
1: Sí, hem tornat.
2: Hem sobreviscut a l'estiu.
1: I sobretot,
2: hem sobreviscut a tornar a la rutina.
1: Perquè després de setmanes a platja, festes majors, bueno, que encara no s'han fet totes, però bueno, sopars, no?, que començaven a les 10 i acabaven quan sortia el sol.
2: Però tot això... per tu, perquè jo aquest estiu no he anat enlloc, ni a la platja, ni un sol dia. Tu tampoc.
1: Ah, no, no, jo tampoc. Un dia.
2: Jo
1: un dia més que tu.
2: Però sí que és cert que ara toca tornar a saber quin dia és.
1: Perquè si una cosa us podem prometre aquesta temporada, no?
2: És que venim amb moltíssimes coses.
1: Més melons.
2: Més preguntes.
1: Més tonteries.
2: Més convidats.
1: Més seccions.
2: I probablement...
1: menys neurones.
2: Això ja ho donàvem per fet.
1: Però sobretot venim amb ganes, i moltes ganes.
2: Perquè aquesta temporada volem que passeu una molt bona estona.
1: Però també que marxeu del programa pensant, ostres, això no m'ho havia plantejat mai.
2: Perquè aquí venim a riure.
1: A discutir.
2: A descobrir coses.
1: I a obrir melons que probablement hauríem d'haver deixat tancats.
2: I avui...
1: tornem després de les vacances amb una cosa que tots coneixem.
2: Una cosa que ens acompanya encara que no la busquem.
1: Que apareix al supermercat.
2: A la ràdio.
1: A les festes majors.
2: Als cotxes.
1: A TikTok.
2: A Instagram.
1: I cada vegada arriba un moment que...
2: no la pots més.
1: Però després passen 3 mesos...
2: i resulta que aquella mateixa cançó es transporta directament a un estiu.
1: I potser aquest és el més fort de tots, no?
2: Que hi ha cançons que no només escoltem.
1: Que les recordem.
2: I avui...
1: venim a descobrir per què. Però abans de començar, jo sóc l'Arlet.
2: I jo la Neus.
1: Neus, ja que tornem de vacances, no? Avui toca a tu dir-nos què obrirem avui.
2: Abans, crec que es mereix un aplaudiment el que acabem de fer. Sense trabar-nos.
1: Sense trabar-nos. Molt bé, trabar-nos, ja l'he cagat. Molt malament. És que... gràcies, gràcies. Enhorabona.
2: Sí que tenim públic avui.
1: Tenim molt de públic avui, eh? Ens encanta.
2: El tema. Avui parlarem dels...
1: deixa... a veure, un moment, és que m'he abandonat. A veure, deixa'm endevinar. Em deixes dir-te el
2: no.
1: Que crec... vale. A veure, de les cançons que hem escoltat aquest estiu, jo
2: exacte.
1: Crec que va, no? Però
2: sí.
1: No només de les d'aquest estiu, no?
2: No, no, no, no. Avui mirarem enrere.
1: O sigui, que tinc raó, vaja. I farem un
2: com
1: viatge
2: sempre,
1: pels... gràcies, gràcies, m'encanta tenir la raó. Sóc una bona Leo. I farem un viatge pels hits que han marcat els nostres estius dels últims anys.
2: Des dels 2020 fins avui.
1: Cançons que han sonat a tot arreu.
2: Cançons que han estat impossibles d'evitar.
1: Cançons que ens han fet ballar.
2: Cançons que ens han fet cantar sense saber-nos la lletra.
1: I cançons que probablement ens han fet dir...
2: si torno a sentir aquesta cançó, marxo.
1: Però també volem anar una mica més enllà.
2: Perquè converteix...
1: perquè
2: què converteix una cançó en un hit?
1: És la cançó?
2: És l'artista?
1: És el màrqueting?
2: És que sigui fàcil de cantar?
1: És la ràdio? O simplement tenim tots una mena de necessitat col·lectiva de tenir una cançó que representi l'estiu?
2: I aquest any encara tenim una pregunta més.
1: Perquè...
2: hem tingut realment una gran cançó de l'estiu 2026?
1: O estem davant del final de la cançó de l'estiu tal com l'havíem conegut?
2: No, avui ho descobrirem.
1: Ah, avui estem fotent molt de rotllo, eh? Però crec que és molt xulo, a mi m'agrada molt això. Crec com una tensió així, ai, ai.
2: Estic bueno, tens.
1: Vosaltres, oients, com cada programa, pregunta cap a... havia de venir en algun moment. Pregunta cap a vosaltres. Si haguéssiu de triar una sola cançó, la cançó que per vosaltres fa olor d'estiu, quina seria?
2: Molt bona pregunta.
0: Preparades? Arriba el radar en 3, 2, 1...
2: Si penseu que només venim a recordar cançons...
1: espereu, espereu.
2: Perquè avui tenim 6 coses que demostren que convertir una cançó en un hit és gairebé una ciència.
1: Comença tu, Neus.
2: Vinga. Què fa que una cançó se'ns enganxi al cervell? Hi ha cançons que escoltes una vegada i ja no te les pots treure del cap. Normalment tenen melodies molt senzilles, frases fàcils de recordar i un tros que arriba molt ràpid al moment fort. I això no és casualitat. Els artistes saben que els primers segons d'una cançó són cada vegada més importants.
1: 100%. O sigui, hi ha trossos que és increïble perquè només que ho escoltis una vegada ja se t'enganxen i no marxen d'allà fins a saber quan. No? Uh-huh. Jo encara estic amb el "yo te esperaré, nos sentaremos junto frente al mar", que dius, home, això ja fa
2: no
1: anyitos,
2: no
1: ha plogut ni ha nevat ni res, com avui, una tempesta increïblement forta, com tots esperàvem. Bueno, proseguim. Quan una cançó es converteix en un mem, què passa? O sigui, quan passa això, no? Vale, avui una cançó pot fer-se famosa, no perquè la gent l'escolti sencera, sinó perquè una frase concreta es converteix en un mem, vale? Mm-hmm. Un àudio o una broma, per dir alguna cosa. Una cançó, podríem dir que pot començar a circular per xarxes, no?, avui en dia, i acabar sent utilitzada per persones que ni tan sols saben qui la canta, que això és el que em sembla fort. I de cop, aquest tros, no?, de 20 segons és més conegut que la cançó sencera. O sigui, el hit ja no és només musical, que si no, podia passar a tenir una faceta de cultural. Mm-hmm. No?
2: Sí.
1: Llavors, quan una cançó es converteix en un mem, pues, ja quan jo crec que fas vídeos o la... és que em surt la paraula en castellà, però no. Que li dones com la manim massa. Quan amaneixes una cosa molt i acabes tan... Mm-hmm. Bueno, proseguim, vale? Perquè quan les lets no té...
2: No?
1: Gràcies. Sí, però no volia dir jo aquesta paraula, però bueno. Bleda. Quan la cosa es posa bleda.
2: Un altre tema. La cançó de l'estiu existeix de veritat?
1: Bona pregunta.
2: Sí. Durant dècades, les ràdios competien per decidir quina seria la cançó de l'estiu. Però avui el concepte és molt més complicat. Tenim Spotify, TikTok, Instagram, YouTube, ràdio i discoteques que poden tenir cançons números 1 diferents al mateix temps. De fet, 3CAT explica que el mateix concepte de la cançó de l'estiu sembla cada vegada més difícil de definir.
1: Exacte.
2: Per mi, normalment, la cançó de l'estiu és la cançó de l'anunci de l'Estrella d'Am.
1: 100% no.
2: Però moltes vegades acaba
1: sí,
2: sent
1: sí, però
2: aquella.
1: Jo, la cançó de l'estiu és la cançó més escoltada. Estem parlant d'una cançó
2: sí,
1: que s'escolta molt.
2: A Catalunya, normalment,
1: sí, sí.
2: Gràcies a TV3...
1: Sí, a la nostra terra, podríem dir que sí.
2: Quanta gent espera
1: avui
2: l'anunci?
1: Avui no jugarem... Vale, jo no.
2: Igual que el de la loteria.
1: Jo, sincerament, jo, però jo no l'espero. No sé per què, o sigui, per mi no...
2: Però t'arriba.
1: No, sí, però no és la cançó... Jo no crec que sigui la cançó que es faci com més viral, la que més escoltada, m'explico? Vale, per què acabem ballant cançons que diem que odiem? Doncs... Pues, no sé, tots han dit alguna vegada aquesta cançó és horrible i dues setmanes després en sabem la tornada sencera. Jo parlo també perquè
2: i tant
1: m'ha passat. Quan una cançó apareix constantment a les xarxes, a la ràdio, als bars o a les festes, doncs acaben formant part del nostre entorn, vulguis o no, t'agradi més o menys, doncs al final l'acabes ballant. Jo, per exemple, la cançó de Noche Entera la tinc més carrellada i me la poses i la ballo igual, m'explico? Llavors li tinc com un amor-odi molt fort en aquesta cançó. És molt bona, una cosa no troba l'altra.
2: I tant.
1: Neus.
2: TikTok pot convertir una cançó normal en un hit.
1: Mm-hmm.
2: No sé si diria tota la cançó o la tornada, eh?
1: Efectivament, sí.
2: Perquè hi ha cançons que sonen a la ràdio i només et saps un tros.
1: De fet, ens passa que de cop i volta et ve una cançó que has escoltat, per exemple, a TikTok o a Instagram, que han fet un ball o alguna cosa i l'han hem donat una volta, no? I de cop i volta sona una cançó a la ràdio o sona una cançó per... bueno, de Spotify, mm-hmm, així aleatòria, i dius... Quina cançó és aquesta? I llavors sona la tornada i dius... és aquesta!
2: Exacte.
1: Passa molt això, vale, avui en dia, i és una merda.
2: Sí, cada vegada és més habitual que una cançó triomfi perquè un tros
1: concret
2: funciona molt bé a vídeos, coreografies o trens. Això fa... No trens de...
1: No trens de transport.
2: És que he dit trens i
1: vale?
2: He pensat.
1: Trens, no, vale. O sigui, és que... No trens de transport
2: sí,
1: públic.
2: Sí, baix de TikTok. Ja està.
1: Efectivament.
2: Això fa que els artistes pensin també en quin fragment de la cançó pot funcionar millor a les xarxes. El 2026, per exemple, una cançó va arribar a ser la més escoltada de l'estiu a TikTok, a Espanya, gràcies, entre d'altres coses, a les coreografies virals.
1: Mare meva, que interessant. I què passa quan un artista intenta fer el hit de l'estiu? Què passa? Què passa? Pues que les discogràfiques
2: saben... Que mai surt bé.
1: No té per què, no és això. Neus, error. Aquí, si el David em fiqués l'efecte aquest, quedaria tan xulo. És el primer dia de temporada, li deixo ficar, vale? Te'l deixo posar. Bien. El David està feliç.
2: Sí.
1: Quina por. Vale, les, bueno, el que deia, què passa quan un artista intenta fer el hit de l'estiu? Pues que les discografies, discografies, he dit, Neus, i no m'has dit res, no estem atentes. Les discogràfiques saben que... Mare meva, és que què? Per què he parlat? Per què? Per què? David, no era el moment. Vale, les discogràfiques saben que l'estiu és una època amb moltíssim potencial comercial, i això està clar. Estem d'acord o no?
2: Estem d'acord.
1: Pues una cançó fàcil de ballar, amb una tornada enganxosa, no? I una imatge pues, molt clara, pues, pot acabar sonant a tot arreu. I llavors, pues, és que no és una fórmula matemàtica ni res, o sigui, pots tenir tots els ingredients i la cançó que no funcioni. Pot ser de cop i volta un... Per exemple, la cançó de Despecha de Rosalía, potser si hagués sortit en un moment que no tocava, potser no hagués tingut aquest boom, m'explico, de la cançó d'estiu d'un any en concret. Ai, coses de la vida. I després d'això, no, crec que ja podem obrir el meló, perquè aquí, si no, no ens donarà temps de parlar de tot. Però crec que després d'això... Pues, obrirem el meló perquè...
2: Quin meló?
1: Quin melonet obrirem avui, eh? Obrim el meló!
0: Obrim el meló.

0: Ui, trobava a faltar aquesta part. Avui obrim un melonet que és gegantí. Els hits de l'estiu. Vale, farem 6 anys, 6 cançons.
1: La Neus va directe
0: al gra. Durant els últims anys, la manera de consumir música ha canviat completament. Vale? Abans, una cançó de l'estiu podia dependre sobretot a la ràdio i les discoteques del moment, no? Dels bars de nit, podríem dir. I ara pues pot néixer en un concert, no? Fer-se virar a TikTok, explotar Spotify i acabar sonant a totes les festes majors. Per veure com ha acabat canviant aquest fenomen, pues farem un viatge pels estius de 2020 al 2026. I sí, sí, si tinguéssim temps, pues viatjaríem més enrere i faríem molts més anys, perquè molt cap enrere, o sigui, molt en el passat i a lo que del, bueno, 2000 i més antic i tot això, deu ser brutal, perquè la música era un altre rotllo. Però bueno, farem des del 2020 al 2026. Som-hi o no?
2: Som-hi tant.
0: Comencem pel som-hi tant, de cop i volta.
2: Som-hi.
0: Som-hi. I tant. És que no hem fet la coma, Neus. Som-hi tant. Llavors, de cop, com? Com, Neus? Aquí anava el mec. Aquí, a la frase maldita, anava.
2: No et posis treballar, pobre.
0: A ella li fica un clinc. Per favor. No pots això. Vale, 2020. La cançó de l'estiu, vale, la més escoltada va ser Blinding Lights. Com s'escriu això? Blinding... Com es diu? Bueno, The Weeknd, m'heu entès, no? Que de fet va fer concerts ferrers a Madrid, crec. No me'n recordo. Després, sí, després la ficarem, perquè no l'hem entès. Per la Neus, no, és broma. Està bé, Neus, està bé. Vale, el hit. El 2020 va tenir una particularitat.
2: Exacte.
0: Que va ser un estiu completament diferent als altres. Blinding Lights, de The Weeknd. Ui, m'he trobat. M'he emocionat. Va ser la cançó més escoltada globalment a Spotify aquell any i ja havia estat la segona més reproduïda de l'estiu. O sigui que no era... És que això passa, també. Que ja havia sigut la més reproduïda... És que va la meva. Ai, per favor. Neus, em vols
2: rapar? Reproduïda.
0: Gràcies. No era... O sigui, aquest, el 2020, a l'estiu del 2020, no era la seva primera, el seu primer èxit de ser la més escoltada i la més popular.
2: Però gràcies a l'estiu es va convertir.
0: Efectivament, perquè és que... imagina't amb el cotxe fent un viatge cap a la platja amb aquesta cançó, amb els amics. És que funciona. Funciona molt.
2: Sí.
0: Vale.
2: La teoria de per què va funcionar és una mica, no?, que la cançó recuperava una estètica pop dels anys 80, però amb una producció completament moderna. La melodia és immediata i reconeixible des dels primers segons. I això la va convertir en una cançó fàcil de recordar, fins i tot per les persones que no escoltaven habitualment aquest tipus de música.
0: Efectivament, perquè és veritat que és un tipus de música que no tothom escolta. El factor que va fer viral aquesta cançó, doncs el fenomen també, doncs va ser perquè va créixer gràcies als vídeos i reptes que es van circular per les xarxes. Vale? O sigui, la cançó va tenir tal impacte a les xarxes que va, doncs va generar aquest hit, no?, que no necessita dependre exclusivament de la ràdio o altres plataformes, sinó que per no sé, les vibres d'aquesta cançó, doncs va fer boom i ja està.
2: Vale. Vale. Com sempre, té una cosa bona i una cosa no tan bona.
0: Perquè si no, doncs tot seria molt avorrit.
2: Sí.
0: No?
2: La part més bona, diguem-ne, és una cançó molt reconeixible, amb una producció diferent del que dominaven les llistes i una identitat visual molt marcada.
0: I el dolent... És que és difícil parlar d'un èxit d'estiu tradicional perquè el 2020 va ser un any excepcional. No hi havia la mateixa vida nocturna, festivals o festes que altres anys, perquè veníem de...
2: El Covid.
0: De la Covid.
2: Vaja.
0: Oso, oso, eh?
2: Posem la cançoneta.
0: Oso al dat, sí.
2: Vinga.
0: Vinga. Blinding Lights, de The Weeknd.

0: Quin temazo, eh?
1: I tant.
0: És que jo entenc que fos un hit. Té com l'essència aquesta que dius, buah.
1: Sí, de...
0: Increïble.
1: Le.
0: Exacte.
1: Mentre 2021.
0: Exacte. Vale.
1: Què passa? Quina cançó va ser el hit de l'estiu? Todo de ti, de Rauw Alejandro.
0: Vale.
1: Vale. Gràcies, aquí. Spotify el va situar com a cançó número 1 de la seva llista de cançons de l'estiu d'Espanya 2021.
0: Fort, eh? Per què va funcionar? Perquè, en certa manera, era una cançó que allunyava una mica del reggaeton més habitual, no? Perquè és reggaeton, mm-hmm. Vale, té.
1: Sí, sí,
0: però,
1: sí.
0: Però està com, si us hi fixeu, és com s'allunya, no? Llavors, que apostava per una producció pop amb influències disco, funk, i això és el que és positiu per mi, no? Que el reggaeton mola molt, però quan indagues en subtemes com disco, funk, igual que el reggaeton latino, a mi em sembla super cridaner, no?
1: Sí.
0: És tan diferent i tan emocionant que el fa com, saps? Llavors és com molt ballable, alegre i fàcil de cantar.
1: I té un secret.
0: Quin secret?
1: Que no necessitava una tornada complicada.
0: Ah...
1: La seva força estava precisament en lo senzill, no? En un ritme, melodia i una frase que es podia recordar ràpidament. Todo de ti.
0: Todo de ti. És que és molt bon tema. I
1: sí, sí, sí, sí.
0: Al final, quan una fórmula funciona tant, no, també apareix el problema. Que aquí
1: clar,
0: hi ha la part dolenta, podríem dir. Què passa?
1: Vols que ho expliqui jo?
0: Explica-ho, com vulguis.
1: Callada, dic, no sé si vols que ho faci jo.
0: La part dolenta, jo diria que després de l'èxit, no, moltes cançons intenten repetir exactament la mateixa recepta.
1: Uh-huh.
0: No? És com quan intentem, veiem una cosa que ens ha encantat i la copiem, no? En comptes d'intentar buscar el que ens ha agradat d'això, no? Intentar generar la nostra pròpia. Llavors crec que això és dolent, però no de la cançó, sinó en general en el moment...
1: I perquè no sempre funciona el que funcionava.
0: Exacte. Que...
1: Tot depèn de moltes coses.
0: I del moment.
1: I del moment.
0: El moment
1: i tant,
0: canvia
1: i
0: el temps passa molt ràpid.
1: Sí, sí, sí.
0: Llavors, Todo de ti, de Rauw Alejandro, per vosaltres. Ui, el David no sap, eh? David, per favor. Aquest... És que ha fet un spoiler ara. Ha fet un spoiler. Has de ficar 2021. I l'spoiler que has fet, ja en parlarem, perquè escoltant aquest inici de cançó, sabem perfectament, tothom sabeu. I llavors, ara, escoltem Todo de ti, ¿vale? Però penseu en la que ve després. I penseu per què creieu que va ser l'èxit d'aquell estiu.
1: Quina cançó és? Podem dir-ho, no? És que realment és curiós, eh? Perquè, clar... És curiós perquè aquesta cançó li hem ficat el títol nosaltres.
0: El què?
1: Que la cançó aquesta, que després fica... La que està sonant ara,
0: sí,
1: del 2022...
0: 2022.
1: No té títol.
0: No.
1: Perquè és del Bizarrap, en
0: exacte,
1: part.
0: Exacte.
1: I aquest home fa una cosa que és no ficar títols a les cançons.
0: Exacte.
1: Tot són sessió tal, sessió tal.
0: Però és molt original, eh?
1: I tothom li ha dit quédate. I ja està.
0: Sí, jo li dic quédate, però òbviament tu saps que quan escoltes l'inici dius, vale, és Bizarrap.
1: I tant.
0: És que aquest home ha creat com una tendència i una imatge i una marca que dius, tu saps qui fa, no, aquesta sessió. No sé si m'explico.
1: I tant.
0: Sí, llavors, sí, sí, sí. Podríem dir que el hit, no?
1: Seguim amb quédate.
0: Seguim amb quédate. Todo de ti... no patiu perquè ja la podeu escoltar a Spotify també, eh? Vosaltres sabeu, Todo de ti, de Rauw Alejandro. Quédate, de Quevedo, vale, el hit. Per què és un hit? Pues aquí tenim un dels grans fenòmens de la dècada, no? Spotify uh-huh. Espanya va situar la sessió de Bizarrap i Quevedo amb la cançó més escoltada l'any del 2022, de l'estiu, perdó, escoltada de l'estiu del 2022. Per davant de Despechar. Estem parlant que la baby no me llame, que yo estoy ocupado. Pues això va ser per baix de la de Quédate, imagina't. O sigui, va arribar número 1 i s'hi va mantenir durant moltes setmanes.
1: Mare meva. I què va passar? Doncs que la cançó no va aparèixer simplement i va començar a funcionar, sinó que va anar creixent a través dels clips, per les xarxes, els concerts i comentaris de la gent abans i després del seu llançament.
0: Exacte, el poder de la frase, no?
1: Uh-huh.
0: Que és un dels grans secrets, que té un argument extremadament fàcil d'identificar.
1: Sí.
0: No? Això que permet que una persona reconegui la cançó en qüestions de segons.
1: Com ha passat ara.
0: I no només amb la lletra, sinó amb la melodia, amb tot. O sigui, l'essència de la cançó ja ho dona, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Vale. Pim, pam. Què és? Cançó o fenomen?
1: Interessant pregunta.
0: Pues jo penso que quan una cançó es converteix en un fenomen tan gran, continua sent simplement una cançó.
1: Sí.
0: Vale? Perquè al final és una cançó.
1: Sí, bueno, no té més.
0: Exacte. Llavors, potser, la part bona, no, podríem dir que és que va demostrar en quin punt de, una producció nascuda de l'escena urbana pot arribar a un públic general, i lo dolent podríem dir que es va saturar, va haver molta saturació d'aquesta cançó, però massa. I a vegades l'extrem d'escoltar-la massa i massa i massa i massa és too much, no?
1: Sí.
0: Fiquem un trosset de Quédate de Quevedo i Bizarrap. Escolta'm-lo una miqueta.

0: 2023. Una cançó que no coneixia. Que no coneixia. Es diu...
1: Jo he llegit el títol. Bueno, quin...
0: No, no és la que et penses, crec, eh?
1: Ah.
0: Ella baila sola, de Eslabón Armado i Peso Pluma.
1: No vam tenir estiu aquell any.
0: No, aquell estiu vam desaparèixer. De cop i volta ens vam anar a Honolulu i no vam saber de res. Uh-huh. El hit, per què va ser un hit? Pues aquí sí que tenim una dada molt potent, que jo no ho sabia, ¿vale? Que ella baila sola va ser les cançons més escoltades del món. Del món, estem parlant
1: pues
0: del món.
1: Tampoc vas estar a Honolulu, perquè si no també l'haguessis escoltat.
0: Tota la raó, tota la raó. Estava, no sé, fent submarinisme. A sota l'aigua. Va ser la cançó més escoltada del món durant l'estiu del 2023, segons Spotify, ¿vale? I això ens dona molt de joc.
1: Vale.
0: Vale? Però no deixa ser una cançó d'estiu, no?
1: No, a primera vista potser no és la típica cançó que imaginem quan pensem en hit de l'estiu, però res, que no té aquesta fórmula de platja, discoteca i vacances que associem habitualment a aquests èxits. I precisament per això és interessant aquesta cançó.
0: Llavors, què va passar? Pues que la música mexicana, perquè és mexicana aquesta cançó,
1: vale,
0: va experimentar una explosió internacional enorme i ella baila sola va aconseguir arribar molt més enllà del seu públic original. És que va arribar...
1: Cuita-t'ho.
0: És molt fort, és molt fort.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Llavors...
1: El secret d'aquesta cançó és que no va intentar sonar com el que ja està funcionant normalment. Mm-hmm. Veus? Va tenir una identitat pròpia.
0: Molt bon,
1: i
0: ara.
1: Això ens porta a una de les grans preguntes del programa. Per fer un hit... has de copiar el que funciona o has de fer alguna cosa diferent? Depèn qui siguis.
0: No, jo crec que copiar... Bueno, sí, és per...
1: També.
0: Farem un altre programa, això. El bo i el dolent. Què podríem dir? Pues que és un exemple perfecte de com un estil musical concret pot convertir-se en un fenomen mundial. I dolent, mm-hmm, podríem parlar de quan alguna cosa triomfa molt, no? La indústria corre a repetir-la. I és com un producte, no?, que el producte pues, es va defallir, no? I deixa de ser el producte d'entrada, no? Ja no és el mateix que era abans, sinó que ha perdut cosetes, mm-hmm, pel camí. Llavors, anem a posar un trosset de...
1: Sí,
0: ella baila sola, de Eslabón Armado i Peso Pluma.

0: Doncs jo sí que la coneixia.
1: I és la que jo pensava que era quan m'has dit, no és la que tu penses.
2: És que a mi m'ha vingut una altra cosa, no sé per què. Bueno, i no la coneixia, però m'agrada molt. És molt diferent a les que portem i a les que normalment solem escoltar.
1: A mi m'encanta aquesta cançó, és molt bona.
2: És molt guai.
1: Després te la posaré al cotxe.
2: Després l'escoltarem sencera. 2024, Neus.
1: Està molt a prop, això, ja. No podria ser una altra cançó que no fos la Marina Està Morena de dels Figaflowers.
2: Que hi havia també la de Si antes te hubiera conocido.
1: De Karol G. Oh,
2: m'encanta. Hem decidit que estem a la nostra terra, no? I com no ficar la Marina Està Morena? Anem a reivindicar, no?, que això és Catalunya, no? I que tant. Estem aquí a la nostra terra i que ole la música catalana. I que fos un hit també de l'estiu. Increïble. El hit català. I aquí entra la nostra gran representant catalana, la Marina Està Morena, ¿vale?, que es va publicar el 4 de juliol de 2024. I a més és que jo me'n recordo estar-me traient el carnet a conduir quan va sortir.
1: Ah, sí?
2: I la meva professora d'autoescola es deia Marina.
1: Ah, bueno.
2: I jo li cantava i li deia, bon dia, Marina, la Marina Està Morena. I em mirava i deia, a veure, carinyo, què t'ha passat avui? Com t'has aixecat? I em fa molta gràcia.
1: Malament.
2: O sigui, no, malament no, home. Sí, malament d'haver-te d'aguantar avui a primera hora del matí. Bueno, això, que en només 6 setmanes ja havia entrat en el top 10 de Spotify Barcelona i va arribar al número 5. A més, va acabar sent la cançó en català més radiada del 2024. Va rolar tant que va ser la més escoltada en aquell estiu.
1: Jo la tinc molt cremadeta, ja.
2: Jo l'adoraré sempre. Bueno. Ens encanta. Per què funciona tant? Per què?
1: Perquè sembla creada específicament per representar un estiu mediterrani, no?
2: Exacte.
1: Costa Daurada, calor, platja, festa, un estiu d'amor i una tornada impossible de no cantar.
2: Exacte, és que és un vici.
1: Sí, sí, sí.
2: Llavors,
1: sí.
2: El factor català. Doncs que això és especialment interessant perquè no només va funcionar dins de Catalunya, que va arribar al top 10 de Spotify Barcelona i que va aconseguir una presència enorme a ràdios i festes i xarxes socials, sinó que també va arribar a molts altres llocs. Hi havia vídeos fins i tot a l'estranger cantant la Marina Està Morena.
1: M'ho crec.
2: Fort. Figaflowers, quin bon hit, eh?
1: Sí, sí,
2: tenen molts altres,
1: sí.
2: Però aquest... Oso, oso.
1: Jo la tinc cremada, però l'escolto igual, eh?
2: És meravellosa. Anem a posar un trosset. La Marina Està Morena de Figaflowers.

0: Quin gran tema. Mm-hmm. 2025. I el títol d'aquest apartat es diu Les candidates. Per què? Perquè no n'hi ha una, n'hi ha moltes.
1: Comencem a perdre la cançó de l'estiu, ja.
0: Comencem a perdre. Sí, aquests dos últims anys han sigut com així, sí. Així.
1: Candidata número 1.
0: Ens deixem moltes, eh? Però sí. Bueno, aquí número... les més importants que posen que la ràdio hi ha tot arreu és el número... el top 3, diguéssim.
1: Número 1, La Plena, de W Sound, Belé i... Ovni on the drums.
0: No, Ovni on the drums.
1: Vale, perdó.
0: Ovni on the drums.
1: És un dels grans fenòmens de l'estiu a Espanya i, finalment, la cançó més escoltada del 2025 a Spotify a Espanya. El seu ritme tropical i urbà, sumat a la tornada molt enganxosa, la va convertir en una de les grans bandes sonores de l'estiu.
0: També tenim a top 2 No tiene sentido de Bel...

0: canviar, convertir no, va canviar el so i va apostar pel...
1: L'esca.
0: Esca. I el reggae. Reggae?
1: Sí.
0: Vale.
1: Reggae.
0: Reggae, bueno, perdó, sí. Veus, per això ho he preguntat,
1: David,
0: perquè sabia
1: tota
0: que no m'estava dient bé.
1: Tota la raó.
0: Reggae. Però mantenint l'energia festiva. Va acabar sent l'escollida pels oients de ICAT com una de les grans cançons catalanes del 2025.
1: Exacte.
0: Tres cançons, tres maneres d'entendre un hit d'estiu. Quina escolliríeu vosaltres com la veritable cançó de l'estiu 2025?
1: Nosaltres hem escollit la de La Plena, perquè és la principal, i perquè no ho dubte, no ens avergonyirem, vale? Però l'hem cantat i l'hem cridat fortament al cotxe moltes vegades.
0: I tant.
1: Ens agrada molt, ho sento molt. No volem ser decepció.

0: El David deu pensar, la meva època els hits de l'estiu eren tan mega brutals comparats amb aquests.
1: 2026.
0: Ja farem un hits d'estiu
1: Hem començat el 2020, no? Doncs cap enrere anirem.
0: Cap enrere. 2026. I hem dit, també torna a passar-ho de les candidates, però que en aquest cas li direm les tres reines.
1: És que s'acaba d'acabar l'estiu ara, també entenc que encara no hi hagi regla.
0: Exacte.
1: Però jo he vist moltes notícies de que aquest any no hi ha hagut cançó de l'estiu.
0: No, sí, és veritat, no ha sigut... Sí. Bueno, la tercera... Ojo, eh?
1: La segona, diria jo més.
0: La segona? Ui, doncs sí. Jo la tercera...
1: Malauradament.
0: Sí,
1: ahir va la més la tercera, però sí, la segona, jo crec.
0: Vale, arribem a l'estiu actual. Aquí sí que tenim un cas molt interessant perquè no hi ha una guanyadora única i absoluta, vale? Hi hem posat les tres primeres, però hi ha moltes altres, uh-huh. Vale? La primera podríem dir que és La Graciosa, de Quevedo i Elvis Crespo. És bon tema, la veritat. Molt encertada. Molt xula.
1: Ara mateix no sé quina és, però segurament és molt xula.
0: Quan l'escoltis sabràs quina és. Vale, la segona...
1: Dai, Dai, Dai, de Shakira i Bruna Boy.
0: Vale.
1: Que Bruna, aquesta és la que jo crec que...
0: Bruna.
1: Ah, perdó.
0: No, no passa res. Bruna Boy, que és la del Mundial. Llavors, pues, al final, tira molt el Mundial, no?
1: I tant, i tant, i tant.
0: Es fa cada 4 anys, ha sigut a l'any, i a més ha sigut un any molt important, no?
1: Bueno, és que a mi el futbol...
0: Ja, bueno, però hem sigut guanyadors, no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Llavors, fa molt. I la tercera, que òbviament... és la que hem escollit, no?
1: Bueno, perquè són cantants que escoltem.
0: Exacte. Que és la de Pati Toa, d'Anna Mena i Lola Índigo. Vale?
1: A mi se'm fa molta gràcia el títol.
0: Pati Toa.
1: Perquè jo pensava que era Patito.
0: Pati... Buà, saps? Increïble.
1: Sí, i no. És Pati...
0: Toa.
1: Toda.
0: Toa.
1: Sí, però és com...
0: Sí, sí, sí.
1: Per tu tota.
0: Sí. Molt bé, Neus, la traducció. Les tres han anat ocupant diferents moments al número 1 durant l'estiu, cosa que fa que sigui molt més difícil d'escollir una. Uh-huh. Vale? I podrem dir, i la de Superestrella d'Aitana, per què no? No?
1: Perquè és més enrere de l'estiu, jo crec.
0: I perquè venia de molt més enllà, vale? O sigui, ja ha tingut el seu èxit i ara, de cop i volta, tothom l'ha començat a escoltar, vale? I l'han començat a escoltar per al Mundial, també. Perquè Espanya és com superestrella, somos las estrelles.
1: Llavors
0: va començar a tenir una altra pujada, no? Que dius, vale, ja havia tingut la pujada i era una altra. Llavors no l'he involucrat perquè podíem donar-li una entrada a unes altres cançons,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Vale, què està passant?
1: Potser avui ja no existeix una única cançó d'estiu. Tenim Spotify, TikTok, Instagram, YouTube, ràdio, festivals, discoteques... I cada un pot tenir el seu propi hit.
0: Exacte. La gran pregunta, no? Si us la feu, si no, doncs no passa res. És si una cançó és la més escoltada, però ningú diu que és la cançó de l'estiu, és realment el hit de l'estiu?
1: Molt bona pregunta.
0: Cuidado, eh?
1: Sí.
0: I ara sí, posarem un tros de Pati Toa, vale? No Patito, Pati Toa, d'Anna Mena i Lola Índigo.

0: marxa. Començant experiment.
1: Ha arribat un dels moments preferits del programa.
2: Perquè avui no posarem a prova Google,
1: ni internet,
2: ni la nostra cultura musical.
1: Posarem a prova una cosa molt més perillosa.
2: La música del nostre any de naixement.
1: Exacte, és un joc, he de dir, molt divertit, que recomanem que el feu amb amics, parelles o amb qui vulgueu fer-lo.
2: Sí, perquè avui tenim un repte.
1: I tu, Neus, tens un problema.
2: Ah, sí? Per què?
1: Sí, perquè tu ets del 2001.
2: I?
1: Que jo sóc del 2000 i et guanyo segur. I? No, he de dir que això ho fareu amb parelles o amics i tal. Llavors la diferència d'edat serà molt més gran i serà molt més xulo veure la diferència. Al ser només un any, la Neus i jo, la diferència no serà tan abismal,
2: no,
1: vale?
2: No,
1: perquè és el mateix estil de música. Però la gràcia és poder... Nosaltres tenim un amic que té 30 anys, per exemple. Llavors, ara mateix no sé quin any va néixer, vale? Perquè jo i les mates no ens portem, però...
2: És 5 anys,
1: 6 anys enrere, que això ja canvia molt, que és 1990 i pico. Llavors ja estem parlant... No, però ja estem parlant d'un altre estil, o sigui, d'una altra època. O sigui,
2: m'explico.
1: Bueno, que et guanyaré segur.
2: Molt bé, em sembla genial.
1: Sí? No, potser perdo, sí. Us expliquem el joc, vale? Nosaltres hem fet un top 3 de les cançons que més van sonar en el nostre any de naixement. Ni estiu ni res. Les que van sonar més, vale? Uh-huh. Posarem trossets de les cançons i després...
2: Ah, jo he fet de l'estiu,
1: Sí, jo també, però,
2: vale.
1: Hi ha una que no és tan hit d'estiu.
2: Vale.
1: Llavors, posarem trossets de les cançons i després haurem de votar entre nosaltres el David, també, vale? Quin any guanya? Si guanya l'any 2000 o guanya el 2001, vale? Fixeu-vos en les petites coses perquè seran el que marcaran la diferència, vale?
2: Comencem?
1: Sí? Vale. Bueno, ja veurem a veure què tal, Comencem.
2: Ai, jo no... Bueno.
1: Comencem amb el teu top 3.
2: Vale, jo... No sé si les tindrà ordenades, perquè jo no li he passat ningú ordre.
1: No li has passat cap ordre?
2: No.
1: Neus, per favor.
2: No passa res.
1: La primera de la Neus. Va, posem-la. A veure quina por. No, oh, no! Hòstia, boníssima!
2: Hòstia! Top 3 és aquesta.
1: Buah, és boníssima! Un poco más, mi pobre corazón. Me harás mil pedazos. Buah, m'encanta. Buah, m'estàs... Buah.
2: Una cançó del 2001 de Coyote Dax.
1: Ens encanta. No rompas mi corazón. Ostres, que fort. M'agrada molt.
2: Ah, ja no tens tant. La guanya tu,
1: És que és molt guai, aquesta cançó. M'agrada molt. Pararana. Vale. Jo vaig amb el meu top 3, vale? Que és Let's Get Loud, de Jennifer López. És molt bona.
2: Molt bona, molt bona.
1: Presente! Què? Jo crec que anem bastant bé les dues,
2: Sí.
1: Si haguéssim de votar una de les dues, quina votaria? És que
2: la
1: no
2: teva.
1: Rompes. Sí,
2: Sí. Tu no has de dir la meva,
1: Sí, no ho sé. Vale, el David desempatarà. La meva, és que és molt bona, Sí, no t'ho esperaves, això, És el 2000, que fort, Jo estava naixent. Vale. Top 2 de la Neus. Il·lumina'm. Yo quiero bailar toda la noche. Baila. Com ha canviat, Els hits de 2000, és que hem de fer 2000 a 2020 i 2026. És molt bona,
2: No, hi ha diferència. Para-pam. O sigui, hi ha molta diferència.
1: Crec que aquí, no sé què dir-te. Hòstia, hem estat voala. Però de les vibes, Sonia, jo crec que m'estat molt a prop.
2: Sonia i Selena,
1: jo
2: quiero bailar, també és del 2001.
1: Hòstia, que fort. Ai, m'estic emocionant. M'està agradant molt aquest joc, és que m'encanta. Vale. David, rasca per on sigui, Vale, hòstia, és que crec que el punt te l'emportes tu ara, Vale, el meu top 2. Posa'l.
2: Oh!
1: Bomba!
2: Sensual.
1: Epa!
2: Sensual.
1: Què? És que clar...
2: No, molt bé.
1: Jo quiero bailar. Clar, és que aviam, no sé... És una bomba. Jo voto la meva, és que és molt bona.
2: Bomba.
1: Bomba. Què, David?
2: Quan escoltis el meu top 1...
1: que David, jo he tirat per la terra, eh? Potser guanyo jo per la terra. Ho dirà el David, no ho sé. Què? Les dos, eh? Empate. És que estan molt bones. Llavors anem 2-1. Doncs encara podem empatar, eh?
2: La cançó de l'estiu 2001 va ser

0: Bate, que bate, chocolate. Pum, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra.
1: Realment la cançó és del 2000, però va fer el seu boom al 2001.
0: Ansu, és que el 2000 és el millor any, què us ha de dir? No, però està molt bé, està molt bé. Vale. Atenció, amb la meva top 1, vale? Podria posar-la en top 3 o top 2, però estem a Catalunya...
1: Ah, però l'has fet el teu top 1.
0: Sí.
1: Jo estic fent de veritat.
0: Perdó. Estem a Catalunya, és un hitardo, com la copa d'un pino, vale?
1: El David s'ha aixecat.
0: És meravellosa.
1: Ah, bueno.
0: És d'un grup meravellós i mereix... Tabú del 2000.
1: Bueno.
0: Go! Home, crec que... és que, de veritat, l'accent busto. Llença't. És molt bo. Quin tabú, eh?

0: sí, he de dir que està molt igualat, eh? Està molt igualat. Ja, jo crec que
1: la
0: guanyat...
1: mayonesa guanya, per favor.
0: He de dir que el David votarà per mi, perquè sí, l'accent sí, busto, per favor.

0: t'haig de dir que una de les cançons més escoltades del 2001 a l'estiu va ser It's Raining Men.
1: Oh, It's Raining Men va ser?
0: Sí.
1: Hòstia, que fort. Hòstia, jo no sé si tinc alguna més, però havia buscat com les com més potents.
0: La de Suerte, de Shakira.
1: Ah, ara mateix no sé quina és. És aquesta?
0: Sí.
1: Sí?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Mira, jo tenia també la de Oops, I Did It Again. Molt bona, Britney Spears. I altres més, però bueno, és que he escollit aquestes perquè trobo que...
0: Molt
1: bones.
0: Molt bé.
1: Aquest joc l'hem de fer més, eh?
0: Sí,
1: m'agrada.
0: Sí, sí, sí, m'ha agradat.
1: El David corrobora de que s'ha de fer més aquest joc. Llavors, qui guanya? Guanya 2000. Guanya el 2000. Però...
0: Ai.
1: Però farem empat, eh? Jo crec que farem empat perquè la Neus també té molt bones cançons.
0: Home...
1: Feu-ho amb amics amb molta diferència d'edat perquè serà el doble interessant, de veritat. I això ho podem fer amb pel·lícules, amb sèries, amb jo què sé, amb els plats que es van... Jo què sé, plats o pintures, artistes que van sortir el 2000 i el 1960, grups de música... El que vulgueu. És molt bon joc. Bueno, ens agradaria tancar la sessió... Aquí és que el David està hackejant amb llençat el programa d'avui. Ens agradaria tancar la secció de laboratori d'avui amb un... Secció? Bueno. De laboratori d'avui amb un hit que per nosaltres va ser i sempre serà un top del nostre estiu 2023. Millor que la d'Ella Baila Sola i que tots coneixeu. No perquè és de la nostra terra i ens encanta, òbviament, Coti per Coti.

0: took a kiss.
1: I fins aquí el primer programa de la nova temporada de Fora Clichés.
2: Hem tornat i hem tornat parlant d'una cosa que segur que tots hem viscut, aquella cançó que un estiu no pots deixar d'escoltar ni encara que vulguis.
1: Avui hem viatjat pels últims anys per descobrir quins han estat els grans hits, no?, de l'estiu, què els ha fet triomfar i si realment encara existeix una cançó capaç de posar-se d'acord amb tothom.
2: I si alguna cosa hem descobert és que avui un hit ja no només depèn de la ràdio, Spotify, TikTok, Instagram, festivals, memes, de tot.
1: I fins i tot la teva tieta posant-la a tot volum mentre es fa el dinar.
2: Exacte. Si la teva tieta ja la coneix, ja és oficialment un hit.
1: Exacte. I aquest només és el principi de la temporada. Tornem amb moltes ganes, nous temes, noves idees i sobretot moltes ganes de tornar a obrir melons amb vosaltres cada setmana.
2: Així que prepareu-vos perquè aquesta temporada venim amb més música, més debat, més tonteries.
1: I probablement amb més coses que no haurien d'haver arribat mai a antena.
2: Com sempre, volem donar les gràcies a Ràdio Molins de Rei per deixar-nos aquest espai i permetre'ns fer aquesta bogeria cada setmana.
1: El nostre tècnic David Rius, perquè gràcies per aguantar-nos una temporada més i per fer-nos riure sempre.
2: I a l'Àlex Gilabert, la veu de dels nostres jingles. Perquè nosaltres podem cridar tot el que vulguem.
1: Però quan entra la veu de l'Àlex Gilabert, sembla que això sigui un programa de ràdio de veritat.
2: I recordeu que al final,
1: sense vosaltres, oients, nosaltres podríem continuar parlant.
2: Però res seria el mateix. I atenció.
1: La setmana que ve obrirem...
3: Això ha sigut Fora Clichés. Ens veiem la setmana que ve amb més i millor.

0: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Molins de Rei al dia.
2: L'informatiu local canvia el seu horari. L'actualitat de la nostra vila cada dia, ara a la una del migdia.
1: Molins de Rei al dia.
2: El que passa a Molins de Rei. Política, cultura, successos, esports locals, tot el que necessites saber cada dia, de dilluns a divendres, a Ràdio Molins de Rei.
1: Molins de Rei al dia.
2: Amb Sílvia Artés. Recorda, nou horari, ara a la una del migdia.
3: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
4: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
3: A la nostra edat estem fets uns tequis.
5: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Happy Vibes, Italo Disco Classics, Megamix, Volume 2.
2: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
3: Benvinguts, canalla, vinga, va, som-hi. Ens hi posem i comencem un nou Generació Chic. De fet, comencem una nova temporada del Generació Chic i això, home, ens fa feliços. Mantenim la sintonia de sempre, per què no? Així ja ens coneixes, és aquella que ja sabem, aquell Love Generation que ens identifica una mica, no? Hem tingut l'estiu doncs, per recuperar-nos una mica de tot, hem tingut l'estiu també per recuperar programes anteriors. Saps que pots fer-ho quan vulguis, que tots els programes, els que farem nous aquesta temporada i també els que hem fet durant les 5 temporades anteriors, els tens penjats a la web de la ràdio per poder doncs, això gaudir del que vulguis en les dues últimes temporades, buscant aquests ja autèntics números 1 dels 80 i els 90. Les millors cançons d'aquelles dues dècades prodigioses, les dècades que ens van fer estimar la música, quantes ganes teníem de dir-vos, eh? De la banda sonora de la teva vida, la banda sonora de les nostres vides, la que va començar doncs, en aquelles dues dècades dels 80 i els 90, el millor de cada casa és el que volem que portar-vos aquí, al Generació Chic, una temporada més. Uns quants programes més doncs, per gaudir-los junts, afiançant molt la història de l'Instagram, que ja ho saps, que tenim, anant penjant cada setmana els programes que fem, amb les cançons que posem cada setmana, però també doncs, posant aquelles cosetes que ens agrada i que també, a vegades, venen provocades pels comentaris que ens feu vosaltres del que anem dient aquí al programa o a les mateixes xarxes. Generació Chic, amb la roba al davant, si vols contactar amb nosaltres a través d'Instagram. Serà un plaer que anem engrandint aquesta gran comunitat que ja s'ha fet. Gràcies a tots vosaltres. I ja ho saps, doncs, la idea nostra, durant 55 minuts, compartir junts doncs, històries d'aquells anys 80, 90... cançons amb música disco, música pop, música rock, música en català, música en castellà, música que ens agrada. Música que pot venir doncs, de qualsevol part del món. Per exemple, d'Escòcia, encara que ells es diguin Texas, ells venen d'Escòcia. I que no busquen un amant ni res d'això. Què va, què va.

0: Comencem, doncs, temporada tirant de Texas, tirant de I don't wanna love it, I just need a friend, una màxima que ens la podem aplicar també, perquè no, no sé, tots els amics del Generació Chic. Nosaltres som amants de la bona música, això sí, i som amics, això sempre. Els Texas, una banda, com moltes de les bandes que hem recopilat aquí al Generació Chic, que ve a partir de, surt a partir de dos germans, són el Johnny i el Jerry McKinhon. I la veu, la guitarra de la Charlene Spidery. Aquesta sí que la coneixia, eh? Lladra. Tindrem música disco, tindrem música en català, tindrem música, tenim rock espanyol també. Però mira, avui hem començat així com més rockeros.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
0: I per què no seguir ara amb una gran entrega des d'un gran àlbum, un àlbum, diria l'àlbum de referència d'aquesta gent que es diuen Nirvana. Des d'aquell Nevermind del 1991, què et sembla si anem amb aquest

0: Sens dubte, l'àlbum més representatiu d'aquesta banda, amb, evidentment, un recorregut ben, ben curt degut a circumstàncies que ja saps com va ser la mort, el suïcidi del seu principal... la seva veu cantant, mai millor dit, la seva imatge en Kurt Cobain, que, bé, doncs, quan, evidentment, es va dissoldre la banda després del seu suïcidi, tot i que després van treure algunes maquetes, algunes feines inacabades que tenien per allà. Però en l'època, diguem, forta dels Nirvana, amb el Kurt Cobain encara, el 91, aquest Nevermind, aquest Come As You Are. Però com deien al Sopa, estic segur que teniu ganes de seguir cantant, no?
1: Teniu ganes de seguir cantant o què?
0: Doncs home, si ho diu el Quintana no serem pas nosaltres. Qui li doni o qui li tregui la raó, que la té tota, perquè aquí hem vingut a cantar, a passar-nos-ho bé, i més amb el Sopa i aquest l'Empordà, no?

Fins demà. Ho vols deixar fins demà o no? O no t'agrada deixar les coses per demà? Senyores i senyors, un dels grans dels Sopa de Cabra, una de les grans cançons d'aquesta banda mítica de Girona que coneixes perfectament, amb aquest Empordà. No sé si... Bé, aquí segurament tindríem discrepàncies, eh? Hi hauria gent que et diria que... No sé, que Camins, per exemple. Però el que està clar, bé, que la força que té aquesta versió en directe des del ben endins d'aquest L'Empordà, des de Blanes, que deies parlant de Blanes... Aquesta per la Sílvia, per tu, aquesta del Sopa, amb la que comencem temporada. Sí, senyor. Els Sopa podrien dir que eren allò que en deien una banda de grats, no? I de les Bangles també en deien això, una banda de grats, amb aquest Walk an Egyptian...

una cançó que ens va posar a tots a ballar així com de costat. Posant, fent, no sé, fent aquelles, que saps, aquelles pintures que ens recorden Egipte, de les piràmides i tot el rotllo aquest, doncs, així com de costat, de perfil, les Bangles ens van posar tots a ballar com a gipsis, els Bangles, una banda que... Atenció, perquè la gràcia de les bandes com aquesta, o una de les gràcies, i que ho hem de dir, i que ens fa molta il·lusió que sigui així, és perquè allò és una cosa que es va anomenar les Girl Bands, és a dir, una banda formada absolutament només per noies. Des de Los Angeles, les Bangles, amb les germanes Peterson, la Susanna Hoffs, que és una mica la imatge... Una d'aquelles bandes que deien de garatge, eh? Després van fer coses guapes, com el Manic Monday o per exemple, aquell tamasso que és l'Eternal Flame. Però, sens dubte, si parlem de Bangles, relacionem... hi ha cançons que relaciones. Tu dius Bangles, quina cançó dius de Bangles? Doncs sí, molta gent et dirà que això, Walk Like an Egyptian, aquí a la generació, sí. I si parlem d'una cançó del Stand and Go, segurament serà aquesta cançó que es diu... Atenció, que es diu Espaldes Mojades, no es diu Voy Cruzando el Río.

passant-ho fatal als Tantango, els germans Campillo. Nacho i Javier Campillo, integrants d'aquesta superformació del pop espanyol que ens acompanya avui aquí al Generació. Voy cruzando el río és una mica el tema o el títol que ens ha quedat. Podríem dir-li que és un subtítol. Però no. La cançó es diu Espaldas Mojadas, del 1990. Els germans Campillo, els Tantango, és una banda que surten des de Badajoz, des d'Extremadura, tot i que ells vivien doncs una mica també molt a Londres. És a Londres on agafen aquesta passió per la música i tot això, i és allà on, doncs, de fet, volen començar la seva carrera. Graven la primera maqueta, aquell Spanish Shuffle, un minidisc, un àlbum, bé, només amb 5 cançons, però que els va servir per voler, doncs, començar a treballar en el món de la música. Amb aquest Spanish Shuffle, de fet, allà va sortir la versió... Ells van començar cantant en anglès i en allà va sortir una cançó que es deia Manuel Raquel, d'aquell Spanish Shuffle, que originàriament primer va ser en anglès, després va ser quan van fer la versió, de fet, amb una temàtica totalment diferent, eh? Però bé, avui escoltàvem aquesta de les Espaldas Mojadas, d'un àlbum de 1990.

0: Bush, una d'aquelles cançons amb aquestes tornadetes que se't queden aquí, si es diu Be My Lover. Sigues el meu amant, no? Una mica... Qui són la Bush? La Bush és una producció del gran productor Frank Farian, que, tot i tenir tot el que té al darrere, no podem negar que és un gran productor i un gran, doncs, d'aquells que treuen èxits de sota les pedres. Surten des d'Alemanya, és una, sens dubte, una de les doncs, mostres més emblemàtiques de l'Eurodance, d'aquest que surt sobretot d'Alemanya. Parlo de Frank Farian perquè és un dels productors de bandes com, per exemple, Bonnie M., amb tota la cosa aquella de qui cantava i tot allò. Però després ho va tornar a fer, és el gran productor de Milli Vanilli, també, Frank Farian. També havia fet coses amb gent com la Click o com el mateix Meatloaf. Te'n recordes del Meatloaf? Doncs a darrere també tenia, en alguna temporada, també tenia el gran Frank Farian. La Bush des d'Alemanya amb la Melanie Thornton i l'Anne Claire. Hey, Matt Gray. Wanna be my lover. Mira, això és de 1995. Des del seu àlbum, Sweet Dreams, sens dubte, el gran àlbum, eh? Però ja que estem a Alemanya, podem saltar a Bèlgica, no? Què et sembla? Una mica de Technotronic. Una mica de Yaki T i una mica de Pop Up the Jam.
1: Pop up the jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up.

aigüeta beneïda que ens portaven des de Bèlgica, els Technotronic, de la mà del grandíssim Joe Bocaer. També veuràs que a vegades posa el nom de Thomas de Quincy, però és un senyor que es diu Joe Bocaer, és el gran, l'ànima que hi ha darrere de la banda. Bé, ara veus, ara m'he quedat una mica, és la banda Technotronic. No sé si dir-te que l'ànima és en Joe Bocaer, que és el productor, o si bé hem de parlar de la Jacket Kay. Jacket Kay, la grandíssima veu dels Technotronic, tot i que al principi hi havia una model... El Jacket Kay és una noia petiteta. I tenia una model que era la que feia els playbacks. No cantava ella. Ah, mira, ara, parlant del Frank Farian. Aquí, almenys, no van voler vendre com a cantés ella. De fet, ja després se la va restituir com la gran veu de Technotronic, la Jacket Kay, una rapera... Ojo amb la rapera Jacket Kay. Però tenien aquella model del Zaire que era, bé, doncs, com a imatge de Technotronic. Estarem d'acord que aquest tamasso, aquest Pop Up the Gym, és una de les grans cançons d'això del que se'n va dir aquest... en diem Europop, Eurodance, de finals dels 90. Aquesta, concretament, això és d'un àlbum que es deia... De àlbum dels Technotronic de 1989, l'inici dels 90.

0: diguis que no estàs cantant això. Això del nan-nan, és que clar, posen cançons d'aquestes només amb nan-nan-nan, clar que aquesta la sabem tots. Ara, saps el que diu la lletra? Aquí sí que ja ho tenim més, més complicat, aquest Free From Desire.
1: Free from desire, mind and senses purified.
0: Free from desire, mind. Aquesta cançó, si et pares una mica a sentir el que diu la lletra i interpretar el que diu la lletra, al final és un càntic, de fet, ve de coses així com budistes i tal, i et ve a dir, doncs, que, escolta'm, que el meu amor no depèn dels diners. Les meves creences són fortes, l'amor no té el poder i les creences sempre són fortes. Aquest és aquest mantra que va repetint He's Going to Believe. Però més enllà del que diu la lletra, és cert que repetir segons quines frases queden en el conscient de la gent, no? I poder cantar tots junts allò de la N i la A que s'ha fet famós. Quan la festa ja és grossa i el na-na-na es converteix en lo-lo, do-lo-lo-lo-lo, però això és un altre tema. Gala des de Milà! Una d'aquelles cançons per ballar i cantar amb amics, perquè amb amics es poden fer moltíssimes coses. No? Mira, ara... Ens n'anem, dius, ostres, què és això? Sí, jo me'n recordava que coneixia aquesta cançó, i tant que sí, és de 1989. Una de les noies que es deien Objetivo Birmania. Aquelles produccions que es feien aquí amb el pop espanyol dels 80, doncs sí, aquesta és del 89. Això es diu Los amigos de mis amigas son mis amigos.

0: Sí, és el que jo te digo. Que les amigues de mis amigues... Això és una, allò del liu aquell, que al final no saps ben bé qui és qui. Però sí que és veritat que és una... Home, no sé si algú ha fet servir aquesta excusa per explicar tot, per fer o per donar-se una mica del que ens expliquen aquí a la cançó. Els Objetivo Birmania, un grup doncs, de l'escena madrilenya que a final dels... aquesta cançó són de finals dels 80, això és del 89. Una formació doncs, amb aquesta veu femenina, de fet eren tres veus femenines, una cantant i dos més que feien els coros, no? Ai, avui estem acabant el programa així com molt, amb veus molt femenines. De fet, tot el programa hem tingut molt, molt femenina. Aquesta d'ara, també.
1: Generació Chic.
0: Diriranarà. Home, aquesta és perquè la ballis. Perquè la ballis amb aquelles coreografies impossibles que segur que encara te'n recordes. Anem amb la Wiffle i aquest Saturday Night, sí? Va, això és del 95.

m'acaba de dir un ocellet, m'acaben de xivar per aquestes coses de les xarxes socials i això, ja ho saps, no?, que tenim a Instagram amb allò de la roba i generació xics. Doncs m'acaben de xivar que n'hi ha més d'un, de dos, i d'una i de dues, que esteu preparant el sopar i fent la coreografia d'aquest Saturday Night de la Wakefield. Atenció, amb la Sunny Charlotte Carlson, arriba des de Dinamarca i amb el 95 ens va fer ballar a tots, doncs això que tenen aquestes cançons que agafen aquelles coreografies, no sé, tipus la Macarena, per exemple, doncs aquesta també. I és impossible recordar-se'n, però jo us recomano sempre posar-vos una mica darrere a la pista, i sempre n'hi ha una davant, es posa una davant, que sempre és el que ho sap. Saturday Night de la danesa Wakefield, amb aquesta cançó per ballar un dissabte a la nit, però també, per què no, un dimecres al vespre, o quan vulguis, o un dissabte al matí, o jo què sé, un diumenge, quan vulguis. Anem cap al final del programa. I acomiadarem el programa amb tota una italiana. Hem dit que estem avui així fent el programa amb veus molt femenines. L'Alexia des d'Itàlia, parlant-nos de que l'estiu és boig. Home, doncs acabem primer programa de la temporada, per tant, deixem enrere l'estiu, no?

0: Summer is Crazy, l'estiu que està completament boig. Això suposo que ara, que ja l'hem passat, potser encara ens queda 15 dies, però vaja, res, les vacances, que és el final que ens interessa de l'estiu. Diguem que això ja ho hem passat, comencem temporada, deixem enrere un estiu que esperem que hagi sigut boig per bé. Ja ho saps, que això de les bogeries, si són bones, endavant. The Summer is Crazy, ens portava l'Alexia, és una noia que és italiana. Ha cantat des de sempre, però amb la producció del senyor Zanetti, doncs va despuntar una passada. Escolta'm, nosaltres tanquem aquí el primer programa d'aquesta sisena temporada. Ja saps que ens pots seguir a través d'Instagram amb el perfil de Generació Chic i que ens agradarà que tornis doncs, la setmana que ve amb una altra entrega del Generació Chic. The summer is crazy. Everybody, chic. Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.